La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La música que t'acompanya. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ah!

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
3: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

Hurry up.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. I'm a

0: la fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.
1: Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeix

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: difunts i fogons és el meu rotllo.
1: Esmolant el ganivet, l'esdeveniment litúrgic, el bo i millor pronòstic, en un rigor quirúrgic, el crepitar del sufragit trenca el silenci, que s'apagui el món i que la poesia comenci.
2: No volem la dieta de l'americà, no pel nostre barri.
3: Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.

Surtin tots de les trinxeres del teatre de l'absurd. Ve el regal quan menys t'esperes. Veus que res està perdut. Veus que res està, veus que res.

les cabòries, de la nòria i dels embuts, de neurosis, claustrofòbies, del rancor que han refotut. Del rancor, del rancor, del rancor tan refotut.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
0: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
0: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sònia Kerr.
4: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
4: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
0: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, l'Anoia.
4: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
0: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona la tardor de 2029.
4: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano.
5: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge al davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma. Amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogor. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya a les immediates hores ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació són Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir dos expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i dos funcionaris.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
7: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
7: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
2: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
7: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
0: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i demana un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA, i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
9: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
8: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
0: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
4: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
10: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
4: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
4: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a la participació del Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el Gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
4: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a la frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de l'allau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades a la frontera. Segons Sánchez, de les 70.000 persones van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
0: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència dotat amb 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés. Ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, qui ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants. També ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta de criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
11: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
12: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
11: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
13: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
11: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
14: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
11: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Alma Saiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
0: Seguint en la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha de tenir un límit l'acollida de menors migrants per part de Catalunya en aquesta crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
10: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat hi ha.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024. La raó és que el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o pels antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions causades per drogues des del 2017, quan va començar la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones van morir a casa seva i en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
16: 208 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'esta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
15: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
0: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa tal i com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari.
4: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
4: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni-188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
17: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
4: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
0: I pel que fa a la bona salut, arriba setembre i ja comencem a pensar en la tardor, una època en què es multipliquen els refredats, la tos i la sensació de cansament. Moltes persones es pregunten com poden reforçar les defenses, però, segons els experts, el concepte clau no és tant reforçar el sistema immunitari com mantenir-lo equilibrat i eficient al llarg de tot l'any. Cugat Media, Martí González.
18: Segons explica Cugat Media la nutricionista Pena i Berta Martínez, quan s'encadenen dinàmiques com dormir malament, menjar pitjor o viure amb estrès, el sistema immunitari es descoordina. Per això planteja un abordatge integral que comença directament a la cistella de la compra. La idea és que la Terra ofereix en cada època de l'any exactament el que el cos necessita. Per això recomana fixar-se en els colors del mercat i prioritzar les verdures d'arrel i els tubercles com la carbassa, el moniato, la pastanaga, el nap o la xirivia, rics en carotens, fibra i antioxidants. També destaca el paper de la ceba i el porc com a antibiòtics supernaturals i dels bolets com a grans immunomoduladors. Pel que fa a les fruites, la magrana, la poma, la pera, el caqui i els cítrics aporten la dosi necessària de vitamina C i polifenols. També és indispensable incorporar proteïna de qualitat com llegums, el peix blau, petit, sardines o seitons, menys contaminats, ous ecològics o carn de pastura i greixos saludables com els fruits secs, les llavors de carbassa, l'alvocat o l'oli d'oliva. A l'altra cara de la moneda, per activar les defenses, cal netejar la dieta de sabotejadors, diu, com sucres, ultraprocessats, begudes refrescants, olis refinats, com el de girassol, i els làctics industrials desnatats o amb edulcorants.
1: Notícies en xarxa.
0: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm de la 2 entre Cervera, a la Segarra, i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afecten uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via per on hi circulen 22.000 vehicles diaris de mitjana. Lleida Televisió, Cel Márquez.
19: Els treballs amb una inversió de 12,3 milions d'euros permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
20: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
19: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el sopar en cap, Jan Pomés ha volgut agrair aquest fet.
21: Nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també, que al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
19: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
0: La celebració de Sant Gil s'ha avançat a la Vall de Núria amb la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La consellera ha posat en valor la sostenibilitat energètica de l'estació i també ha parlat dels pròxims passos a fer, tant a la de Núria com a la de Vallter, on el projecte del telecabina ha de començar a fer passes endavant. Ràdio Ripoll, Guido Cengerotti, bon dia.
22: Hola, bon dia. Efectivament, ha parlat molt del que és Vallter, del projecte del telecabina i d'accés i de tancament de la carretera. És una cosa que s'està parlant molt a la Vall darrerament, sobretot impulsat per als grups de treball, per als grups de diàleg entre veïns, ajuntaments i també FGC, que és la concessionària de l'estació. En aquest sentit, des de FGC, la consellera i el seu president han donat per tancat aquest procés de diàleg, de debat que hi ha amb el territori i també pretenen començar ara a posar fil a l'agulla per començar a dibuixar el projecte. D'altra banda, el que seria Vall de Núria s'ha posat molt en valor i s'ha treballat molt en relació al que és la els gastos zero, la despesa zero energèticament. De fet, a dia d'avui aquesta estació ja no té cap despesa en gasoil perquè funciona a través d'una estació de geotèrmia i també ha implementat diverses mesures per això, per aconseguir aquesta neutralitat de carboni per tal d'aconseguir ser ecològicament sostenible.
0: Gràcies, Guido Cengerotti, des de Ràdio Ripoll. El que també avança a bon ritme són les obres de renovació del funicular de Gelida. El servei està interromput des del maig de 2023 i des d'aleshores Ferrocarrils de la Generalitat impulsa diverses actuacions per modernitzar aquesta infraestructura centenària i reprendre el servei el 2027. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
2: Aquest dilluns 31 d'agost han començat les obres per instal·lar el nou cablejat elèctric necessari pel funcionament del funicular de Gelida. Els treballs es duen a terme a l'avinguda de l'11 de setembre entre l'avinguda Catalunya i el carrer Francesc Peracaula i tenen una durada prevista d'unes 3 setmanes. L'actuació comporta afectacions al trànsit i a l'estacionament en aquest tram i forma part del projecte de reforma integral que ha de permetre la reobertura del funicular previst per l'estiu del 2027. Mentre durin les obres, la mobilitat entre l'estació i el nucli urbà continua garantida amb un servei de bus alternatiu.
0: I tenim encara més notícies vinculades a la mobilitat. Reobre l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbord amb la línia 5.
4: L'estació ha recuperat la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé 1 any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per rampes.
0: En canvi, a partir d'avui queden sense servei les estacions de la Sagrera i Bon Pastor a les línies 9 i 10 del metro.
4: La raó són les obres al Macropou de la L910 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana el metro com a opció alternativa, tot i que l'autobús H8 recorre el tram afectat. També s'ha habilitat un servei de bus alternatiu.
0: I és moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona. Serà la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seu actual, situada a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
6: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
5: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
0: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 9:15 de la nit al Camp Nou i serà contra el Rayo Vallecano.
23: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat de primera divisió. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. La seva arribada no descarta, però, la de Julián Álvarez a l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia d'aquest partit contra el Rayo, l'entrenador Hansi Flick ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
24: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco hi està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió. Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
25: For me it's good.
24: Veure la qualitat, també, les sessions d'entrenament. Com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
23: L'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Real Societat a Noeta. L'entrenador blanc i blau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en 2 situacions de contraatac.
3: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre provocat nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
23: A segona divisió masculina, doble victòria catalana, el Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta amb gol de Nico Gioacchini. I de la seva banda, el Girona va golejar les Palmes per 5-2 a Montilivi. Per cert, un Girona que ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Mateu Morell procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa. Escoltem l'entrenador grana Xisco Campos.
7: Molt content per l'esforç, donar-li una bona a tot l'equip, perquè també ha estat unes setmanes difícils, perquè també hem tingut situacions on no hem pogut comptar amb tots. Sabíem que era una setmana molt important i una setmana d'equip, i jo és l'idea de dir que quan hi ha situacions de dificultat i l'equip dona una passa endavant, crec que la victòria té un altre tarannà i té un impacte a nivell col·lectiu molt més gran.
23: I en canvi, derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa per 0-3 contra el Jaén. Aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. El Barça ha començat la defensa del títol del Johan Cruyff amb golejada 5-0 al Tenerife. El Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a Lezama per 3-1 i l'Espanyol va perdre a Marta per 1-0 al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i tornem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
0: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA a Catalunya. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
5: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
3: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
6: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
3: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sònia Kerr.
7: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
3: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
7: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defunció des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
3: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, l'Anoia.
7: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
3: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona a la tardor de 2029.
7: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual. actual a la part alta al govern i destinarà més de 6 milions d'euros.
3: Els esports, Toni Castro, el Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
8: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge, el davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
3: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma, amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogó. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya a les immediates hores ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripoll, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana per a l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta mateixa setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir 2 expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i 2 funcionaris.
11: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
10: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
11: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
10: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
11: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat, doncs, de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no vam poder arribar a un acord, però l'objectiu seria, doncs, poder tenir un curs molt més normal.
10: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
3: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i per això demanen un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA, i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
13: veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
12: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
3: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
7: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
14: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
7: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
1: Notícies en xarxa.
3: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de la llau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat, ha estat en una entrevista a la cadena SER, a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes socials vinculades a Rússia, a Israel i també a l'ultradreta internacional.
7: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a una participació del Marroc en l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
6: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el Gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
7: Hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a la frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de la llau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades. Segons Sánchez, de les 70.000 persones que van entrar a Ceuta el 30 i 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc, i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
3: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a aquesta crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés i ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància. Cira Rego ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants i ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta per criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
15: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
16: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
15: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
17: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
15: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
18: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament moment perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
15: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Alma Sáiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
3: A la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha d'haver-hi un límit a l'acollida de menors migrants per part de Catalunya a la crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
14: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament. Podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat hi ha.
3: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024 i ho van fer perquè el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o els antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions de la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones que van morir a casa seva ho van fer en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
20: 908 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company o companya seva està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
19: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
3: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa, tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni tampoc ingrés hospitalari.
7: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
21: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni 188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
22: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
21: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
3: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida.
7: El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via, per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
3: Lleida Televisió, Cel Márquez.
23: Els treballs amb una inversió de 12,3 milions d'euros permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
24: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
23: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el seu paent cap, Jan Pomés, ha volgut agrair aquest fet.
0: Sí, nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també, que al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
23: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
19: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Olot, que tindrà el dispositiu de seguretat de festes d'altura més ampli de la història. Uns 75 agents, entre Mossos d'Esquadra i Policia Municipal, vetllaran per unes festes segures. Serà a partir d'aquest divendres.
7: Precisament aquest matí s'ha celebrat la reunió de coordinació amb tots els representants de cossos de seguretat i emergències.
19: Olot FM, Roger Isern.
2: Un dels principals objectius és garantir un ambient segur i lluny de la sensació d'inseguretat, fet que la ciutadania demana especialment en el context social actual. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha detallat les xifres del dispositiu.
4: Hem tirat endavant. L'any passat, de fet, ja va ser un dispositiu històric, però aquest any ja anuncio que serà el dispositiu més gran de la història, altra vegada. Estem parlant de que a l'hora punta de la festa, aquí al centre de la ciutat, i a la ciutat hi tindrem 75 agents de policia treballant-hi, perquè ens fem una idea, 25 seran de policia municipal, una cinquantena seran de Mossos d'Esquadra.
2: Des de tots els cossos de seguretat i l'Ajuntament d'Olot es fa una crida a viure una festa major amb la sensació de gaudir-la i lluny de la por. Aquests cossos i la resta, que formen part del dispositiu, s'han reunit aquest dilluns al matí per tancar els detalls del pla a seguir durant els 5 dies de festes d'altura.
19: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac patit recentment en alguns dels seus sistemes.
7: La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari de Catalunya. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i reforç.
19: Mor una dona de 81 anys a la platja de Llevant de Salou, al Tarragonès. És la 23a mort a les platges catalanes d'aquesta estat.
7: Els fets van passar ahir a la tarda, poc després de les 6. El servei de socorrisme va haver de treure la dona de l'aigua i va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 unitats i va continuar les maniobres de reanimació que van resultar infractuoses. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda.
19: És moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona i ho farà durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 de l'edifici i triplicarà així la superfície de la seva seu actual ubicada a la part alta de la ciutat. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
8: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
5: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
19: De Tarragona, al Montsià, la Ràpita ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a les seves jornades culturals de setembre. Una cita que tanca oficialment l'estiu al municipi amb més de 30 activitats programades per enguany. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
25: Durant gairebé un mes, equipaments com l'Auditori Sixto Mir, que commemorarà el seu 10è aniversari, la Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó o el Museu de la Mar de l'Ebre acolliran teatre, cinema i literatura combinats amb la força de la cultura popular als carrers. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Ràpita, Pau Lleixà, assenyala el pes de les cites més consolidades.
1: Un seguit d'actes que ja són tradicionals, esperats per tota la gent, actes com per exemple els de l'11 de setembre, però també activitats com per exemple la quarta trobada de colles de diables, que converteixen la plaça Carles III en espectacle de llum i de foc.
25: I com a cloenda, s'estrenarà de forma oficial la nova pàgina web de Cultura de la Ràpita per posar tota l'agenda i la compra d'entrades a l'abast d'un sol posar tota l'agenda.

0: que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 9:45 de la nit. Serà al Camp Nou i contra el Rayo Vallecano.
1: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal, per uns 10 milions d'euros, que aquesta tarda ha de passar revisió mèdica. La seva arribada, però, no descarta la de Julián Álvarez en l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia del partit, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
2: Of course I'm happy with my team. I'm happy with my team and...
3: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco hi està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
2: We don't have pressures. Deco make...
3: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
2: For me it's good.
3: Veure la qualitat, també, les sessions d'entrenament. Com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
1: De la seva banda, l'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Reial Societat a Noeta. L'entrenador blanquiblau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en dues situacions de contraatac.
4: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre que nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de dos contraatacs és... A mi em fastigueix bastant, la veritat.
1: A la segona divisió masculina, doble victòria catalana. El Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destacava el gran ambient viscut.
5: Un dia molt especial, l'avui. Parlo a títol personal, un dia més pel record tots junts, i parlo també a nivell d'una afició que ho ha passat molt malament. Molt malament, a la que no sempre se l'ha respectat, que moltes vegades se l'ha fet sentir petita. 11 anys després tornava al futbol professional avui al Temple, i com ho hem viscut, no? Brutal l'ambient i brutal la capacitat que té aquest estadi d'empantar l'equip.
1: De la seva banda, el Girona va golejar les Palmes per 5-2 a Montilivi. L'entrenador gironí Quique Álvarez creu que aquesta primera victòria de la temporada és una injecció de moral.
6: És important a nivell moral de tothom. Feia bastant que no guanyàvem a casa des de l'any passat i, bueno, és un punt important. Jo crec que l'altre dia, l'altre partit a casa també vam fer les coses bé, però no ho vam aconseguir i, bueno, avui això reforça moralment i dona una empenta, jo crec que molt positiva.
1: Per cert, el Girona ha fet oficial aquest migdia el fitxatge del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació, amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa, i en canvi derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa 0-3 contra el Jaén. Escoltem l'entrenador escapulat Josep Maria Gené.
7: M'hauria agradat encetar millor el campionat, però avui crec que ens ha penalitzat sobretot els errors individuals, ens ha condicionat, perquè crec que hem tingut una primera part positiva, hem generat tres ocasions clares de gol, no hem tingut la efectivitat. Crec que la segona part hem sortit millor, estructuralment millor, volíem una mica més de control, però ens ha desequilibrat dos errors individuals.
1: I per acabar, Marta, els esports, un apunt de motor, perquè el pilot de Sant Antoni de Vilamajor, Àlex Palou, s'ha proclamat per cinquena vegada campió de l'IndyCar dels Estats Units al Gran Premi de Milwaukee.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dale tu cuerpo alegría a Macarena, que tu cuerpo te da la alegría cosa buena. Dale tu cuerpo alegría a Macarena.
2: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len, aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La millor selecció musical d'aquest estiu, la música de tots els temps a Ràdio Caldes.
1: He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar. Les terrasses seran plenes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns, a 8:45 del vespre, obrim les portes d'aquest Museu Particular. Us ve de gust visitar-lo?
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Yeah.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: El 1954, la científica Dorothy M. Horseman, una de les ments que va ajudar a derrotar la poliomielitis, escrivia: "Les vacunes no només salven vides, transformen societats." I és fascinant, i també una mica descoratjador, observar com gairebé 70 anys després, en plena era de la informació, un virus anomenat Covid va desfermar no només una pandèmia biològica, sinó també una pandèmia de conspiracions. Perquè, si bé el coronavirus ens va obligar a tancar-nos a casa, també va obrir les portes a tota mena d'imaginació desbordada. Que si el virus era una arma biològica fabricada en un laboratori, que si les antenes de 5G activaven alguna cosa dins nostra, que si les vacunes implantaven microxips per controlar-nos, que si eren massa ràpides per ser segures, o que tot plegat era un pla de governs, farmacèutiques o qui toqués aquella setmana. I com sempre passa, les conspiracions van créixer més ràpid que el virus mateix. Entre el 2020 i el 2021, mentre els laboratoris corrien contra rellotge, els rumors ho feien encara més de pressa. I sí, les vacunes de la Covid van arribar ràpid, però no per art de màgia, sinó perquè mai abans a la història tants governs, tants diners i tants científics havien treballat alhora en un mateix objectiu. Tot plegat, mentre les agències reguladores es van saltar burocràcies, que no pas garanties, i van prioritzar recursos per validar-les en mesos i no en anys. Això sí, el preu d'aquesta velocitat fou monumental. Els governs van pagar preus astronòmics, alguns multiplicats per 2 o per 3 segons el contracte i la companyia. I encara avui hi ha informes que discuteixen si aquell cost era inevitable, excessiu o senzillament fruit d'una situació d'emergència mundial. Enmig d'aquest camp de batalla entre por i dades, entre mems i metges, entre desinformació i evidència, el moviment antivacunes no només va créixer, sinó que es va institucionalitzar. Ja no era només la típica veïna que ho ha llegit a un fòrum, sinó que eren influencers, polítics, tertulians i fins i tot professionals de la salut que amplificaven dubtes sense fonament científic. Per això avui aquí, com sempre amb humor, rigor i una mica de paciència, que també és un recurs limitat, parlarem d'un tema que combina ciència, psicologia, política i, sobretot, molta narrativa. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri conviuen. Però les pseudociències no tenen ni codi QR, ni pauta completa, ni passaport sanitari.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Així que comencem saludant el nostre geòleg de confiança, divulgador de geologia, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Què és aquest soroll? Què estàs fent? Sempre em sorprens. Què estàs fent? Què fas?
2: No, és que veient això, jo estava ara provant uns imants, perquè jo fa temps, jo em vaig posar una dosi de la vacuna de la Covid.
1: Sí.
2: I deien que portava grafè i que s'enganxaven els imants, i ara volia mirar, m'estava provant.
1: Ai. Va, encara prendràs mal. Serà pitjor el remei que la malaltia. Va.
2: Escolta. No se m'han enganxat, eh?
1: No, eh? De moment no. Va. Escolta, doncs, tira una mica tot plegat com és això de les vacunes, d'on surten, què són, una mica, explica'ns-ho.
2: Anem a mirar primer què és un virus, per entendre exactament què és un virus. Que a vegades diuen, un virus és una cosa que no té vida, que és... Bueno, és un virus està allà entre un ésser viu i una cosa inerta. Està... No funciona si no està dins d'un hoste. Hi ha virus fets amb ADN, que són bastant estables genèticament. Hi ha virus que estan fets a base d'ARN, que muten molt, que tenen alta mutabilitat, com són, en aquest cas, el del Covid o el virus de la grip, que diuen, oi, cada any és nou, muta molt ràpidament.
1: Sí, això es que diu molt. De fet, home, i amb la de la Covid, que et sortien soques noves cada setmana, pràcticament, eh?
2: Sí, per això, perquè és un virus fet amb ARN, té una alta mutabilitat. A dins d'aquest ARN o aquest ADN està encapsulat a dins d'una closca de proteïna que protegeix aquest genoma, que a més li dona forma. I alguns d'ells tenen una envoltura feta de lípids, és a dir, de grasses.
1: De greix.
2: Això ens ho explicarà més bé un biòleg, saps que jo sóc més de coses inertes, eh?
1: Però bé, sí, tu ets més de pedres, diguem.
2: Sí. Doncs aquests que tenen aquesta envoltura lípidica són aquests que els pots combatre rentant-te bé les mans amb sabó, perquè saps que el sabó desfà tot el que són els greixos, no?
1: Els greixos.
2: En aquest cas, el coronavirus té una envoltura lipídica, és una envoltura que ha robat de la cèl·lula hoste. Com viuen aquests? Quin és el cicle viral?
1: Estem parlant d'uns éssers que són molt, molt petits, molt, molt microscòpics, que això només es veuen amb un microscopi, eh? cosa tremendament
2: petita. Sí, sí,
1: petita.
2: Sí, molt petits, són molt petits. Són més petits que una cèl·lula perquè hi han d'entrar a dins. Uh-huh. Alguns són més grossos, eh? Però bé, és a dir, els que ens fan mal a les nostres cèl·lules han de ser per nassos més petitonets.
1: I recordo que en algun capítol, si no recordo malament, el del Chemtrails, ens vas explicar, sembla que ho vas dir tu mateix, que per infectar tota la humanitat amb una petita cullereta de virus n'hi hauria prou, oi que sí? Que ens havies dit
2: això? Es va calcular això, es va calcular que la carga viral de totes les persones en un moment, la punta màxima de la Covid, uh-huh. si tu haguessis agafat tots els virus i els haguessis posat tots en un potet, haguessis aconseguit la mida de mitja cullereta de cafè.
1: Imagina't. Imagina't si és petit, el bitxo aquest, eh? I el mal que pot arribar a fer. Eh?
2: Sí, i allà dins hi haurien milions de milions de milions de virus petitonets. Uh-huh. Si te la barreges amb el cafè i t'ho veus, allò.
1: Clar, això, mal assunto, eh? Crec, mala idea, mala idea.
2: Sí, tindries una mala idea. No sé que ho barreges amb sabó. Llavors,
1: llavors potser encara el guanyes i tot.
2: Sí. Mira, què fa un virus? Mira, d'entrada, quan busca una cèl·lula hoste, a vegades sona ara a l'hivern amb aquests refredats i aquestes grips que tenim, entren els virus, troben una cèl·lula que té una mica, amb el fred, les cèl·lules també es desgasten una miqueta més, vale? Són més vulnerables, el virus pot entrar dins. Per això l'hivern hi ha més refredats que l'estiu. No perquè faci fred, has d'agafar un refredat, eh? Un refredat és un virus. Això que ho diuen les mares. Abriga't que agafaràs un refredat. No, no. Però el que passa és que si tens fred i si fa fred, les cèl·lules sí es debiliten una mica més i permeten l'entrada dels virus.
1: Ah, veus? Fixa't. Això o sigui, no és un tema de que faci fred, sinó que és un tema de debilitat de les membranes cel·lulars, diguem.
2: Sí, tenen raó en part les nostres mares i les nostres àvies.
1: Sempre entenen, eh? Sempre entenen,
2: Sí, sí. No diré que no.
1: Són veritats inamovibles, eh?
2: Sí, exacte. La sabatilla a casa, si no.
1: Faltaria.
2: Doncs s'uneixen en una cèl·lula, tenen unes proteïnes que com una clau o un pany entren en aquesta cèl·lula i es queden adherides allà, penetren i alliberen el genoma a dins de la cèl·lula. I aquest genoma el que fa és segrestar la maquinària cel·lular i es dedica bàsicament aquest genoma a replicar el propi virus, a fer-ne moltíssimes còpies d'ell mateix, fins que la cèl·lula aquesta doncs explota o allibera els virus de forma controlada i deixa anar més virus per infectar més cèl·lules i s'acaba.
1: I és una cadena i es va estenent, no? Això precisament. Exacte. El virus, no? Per això es diu així també.
2: Això. Aquest seria, doncs, el mecanisme d'actuació d'un virus. Els virus sempre els pots tenir voltant tu. De fet, n'hi haurà milers de diferents segurament a dins del teu cos ara mateix. Alguns que són capaços d'infectar-te, d'altres que no poden infectar-te perquè aquella proteïna no encaixa bé amb les teves cèl·lules i encaixa bé amb cèl·lules d'una planta, per exemple, o un insecte. Per això hi ha virus que afecten a certs organismes, virus que n'afecten a d'altres. No tots t'han d'afectar a tu, ni per res del món. Però sempre ha estat un problema. Els virus fa milions d'anys que estan sobre la Terra i és un mecanisme, per tant, que funciona, un mecanisme biològic que té continuïtat i que és probable que gràcies a ells doncs, nosaltres haguem incorporat parts de virus dins el nostre propi genoma humà i ara hi ha una teoria que diu, per exemple, que la parla humana és deguda a incorporar cadenes d'algun virus que ha fet evolucionar la consciència. Imagina't, però això són teories, eh? Ho deixo aquí, jo ho deixo més pels biòlegs, això. Ara potser no sé si m'estic entrant jo en el terreny més conspiranoic encara.
1: Bueno, és interessant en tot cas, però esclar, aquí parlem de vacunes, eh? És a dir, ens has definit què és un virus, que a més, sembla que ho has dit abans, no? Que poden ser éssers molt resistents, fins i tot virus que queden, com aquell qui diu, en una mena de suspensió de adormits, no? I que poden estar, doncs, segles fins i tot. I això ens ho explicarà l'Albert, però ben bé un virus pot ser un ésser que està, no es pot definir ben bé com un ésser viu, no? Depèn de com, sinó que només per viure necessita l'hoste, no?
2: Sí, i de fet hi ha aquell problema que diuen és que si es desglacen els pols, l'aigua que hi ha allà dalt, sortiran els virus que hi ha encapsulats, i això sí, perquè els
1: això s'havia dit inclús allà de les tombes dels egipcis, no? De fet, deien allò de la maledicció de Tutankamon, que podia tenir a veure amb algun virus que estava latent en aquella tomba, no? I que després
2: virus
1: es van
2: infectar. Bactèries, sí. Alguna bactèria sembla que era més aviat Ebola, ara no me'n recordo quin era el problema, però sí, la maledicció de les mòmies egípcies era precisament que t'estaves menjant, que circulaven
1: respiraven de cop.
2: Sí, tot de materials contaminats. Pensa que feien servir les venes de les mòmies per embolicar la carn als mercats.
1: Tremendo.
2: De tantes sí, sí. que n'hi havia. És una mica demencial.
1: El saqueig va ser espectacular, sí, sí.
2: Sí, però mira, el 1796, un metge anglès, l'Edward Jenner, va mirar que les lleteres, que les persones que cuidaven les vaques i feien...
1: Els ramaders, llet, diguem. Sí.
2: Sí, havien passat una malaltia, que és la verola de la vaca.
1: Uh-huh. Sí, dir, que els mateixos grangers, diguem-ne, ho havien passat, sí. ho havien patit.
2: Sí, una cosa era la verola sí. i l'altra cosa era la verola de la vaca. Una versió light, la versió light de la verola, vale? Per entendre'ns. Va veure que els que havien passat la verola de la vaca no agafaven l'altra verola, la més greu, la que podria provocar-te fins i tot la mort.
1: Uh-huh.
2: Què va fer? Jenner, en picardia, va agafar un nen, perquè aquella època doncs, potser doncs agafaven nens per fer coses. Ah.
1: Per experimentar, vols dir?
2: Per experimentar. Un nen que es deia James Phipps.
1: Déu-n'hi-do.
2: I li va inocular una lesió de verola d'una lletera, que es deia Sarah Nelms. És a dir, la Sarah Nelms tenia la verola, tenia una lesió a la pell, una lesió cutània, va agafar el nen i li va agafar un tros de lesió, li va donar amb el nen. I el
1: Pobre
2: nen
1: nano.
2: Va agafar la verola de la vaca.
1: Se'l va infectar, diguem.
2: El va infectar directament, el va infectar. Després va dir, vale, ara ja tinc el nen infectat, deixem passar uns dies, el va exposar més tard a la verola de veritat. És a dir, el va exposar...
1: La verola humana, que tots coneixem, sí, com sí, aquesta sí, malaltia sí. tan agressiva, no?
2: I el nen, doncs, no va emmalaltir, no va agafar la verola agressiva. Clar. És a dir, que s'havia immunitzat.
1: Uh-huh.
2: I d'aquí ve la paraula vacuna, que ve de vaca.
1: Ah, fixa't. Veus?
2: Veus? Doncs...
1: Clar, veus? O sigui, l'origen etimològic és perquè es va descobrir que una versió atenuada d'una malaltia podia fer que la malaltia més agressiva no tingués efectes, no?
2: I en base a això, doncs, s'han anat fent altres versions de vacunes per erradicar altres malalties.
1: O sigui, aquest és el principi del principi, eh?
2: Sí. Aquest és el principi.
1: Déu-n'hi-do. Però és interessant, eh?
2: La verola, de fet, va matar 300 milions de persones només en el segle XX, abans de ser eliminada. Veure això també és interessant pensar... Mira, la vacuna, en aquest cas, va permetre que no morís més gent de la verola.
1: Sí, sí. Sí, realment va salvar moltes vides, no?
2: És clar, i aquí et pots preguntar, doncs, que les vacunes, sí, hi ha vacunes que han matat a gent, sí, això és veritat. Hi ha vacunes que han tingut efectes secundaris greus, però també és interessant preguntar quanta gent creus que hauria de morir ara mateix de verola si no s'hagués vacunat.
1: Clar, clar. Sí, sí, evidentment.
2: Encara hi hauria verola avui. Sí, sí. Per tant, importantíssim.
1: Va, escolta, passem una mica del món sòlid i rocós teu de sempre, Jordi, a un altre que també és igualment fascinant, que és el de la biologia, perquè darrere del moviment antivacunes no només hi ha dades malenteses, sinó que hi ha emocions, hi ha pors, hi ha un mecanisme psicològic que fa que alguns discursos de vegades siguin irresistibles. Donem la benvinguda, com sempre, al nostre biòleg i convidat resident, divulgador, responsable d'institucional del Centre Beta. Albert Palou, què tal, Albert? Com estàs?
3: Ja, hola.
1: Ja t'has vacunat de la grip aquest any o què?
3: Sí, home, sí. Jo em vacuno de la grip cada any.
1: Ah, sí?
3: O sigui, sí,
1: sí. Ho tens d'aquests que compleixes com un rellotge suís, eh?
2: Sí, sí. I l'agafes o no l'agafes?
3: Saps, quantes vegades he agafat la grip a la meva vida?
1: A veure.
2: Quantes?
3: Cap.
1: Ah.
2: Ho dius de veritat?
3: Sí, sí. He tingut més vegades la Covid que la grip, sí.
1: Ets un fenomen... Ah, anava a dir ets Superman, però no. Vale, si has tingut la Covid, no crec que Superman agafi la Covid, però... Molt bé. I això és perquè compleixes amb el ritual de posar-te la vacuna sempre, no?
3: Sí, no, jo...
1: Creus?
3: Penso que és una cosa que s'ha de fer per responsabilitat.
1: Sí.
3: I també que si t'ofereixen un medicament que funciona i t'estalvia posar-te malalt, doncs també està tontos no aprofitar-ho.
1: Clar, però ja saps que hi ha qui pensa que això no és així, eh? Que les vacunes potser no són medicaments eficaços, sinó que són d'altres coses. Però escolta, en tot cas, entrem una mica en matèria també que ens explicava en Jordi d'on prové etimològicament la vacuna, però tu que ets biòleg, escolta, com es fa una vacuna? Què ens en pots dir del procediment de la producció, una mica com funciona això?
3: La vacuna al final és reproduir aquest fenomen que va observar en una vaca intuïtivament, és el mateix. Tens unes línies cel·lulars sobre les quals cultivar un virus i aquest virus després inactivar-lo per extreure'n l'antigen, que és el que el nostre sistema immunitari detecta. Les vacunes el que porten és l'antigen, activa el sistema immunitari i fa que passem a estar defensats contra aquest virus.
1: Uh-huh.
3: És un sistema relativament simple, és bastant fàcil. És complicat moltes vegades desenvolupar-la, perquè els virus... Són aquests organismes que estan bastant en el límit de què és un ésser viu o no.
1: Ho dèiem abans.
3: no deixa de ser una miqueta d'ADN embolcallat amb quatre proteïnes i alguna coseta més, que tenen la capacitat d'entrar i d'aprofitar-se d'altres organismes per replicar-se a si mateixos. I a vegades el que hi ha virus d'aquests que són més estables que altres, els que són més estables, tu pots desenvolupar una vacuna, o sigui, obtens un antigen i a partir d'aquest antigen generes una vacuna que et permeti ja per sempre erradicar-les, però hi ha altres virus que són molt més inestables o que tenen genomes més grossos, amb més gens i això, que després les mutacions poden ser més ràpides i que has de gairebé fer una cursa contra ell per anar actualitzant la vacuna constantment per poder lluitar contra ell. I això és el que passa amb la grip. O sigui,
1: clar, sí. Que va mutant de forma molt ràpida i, per tant, de vegades, la vacuna de l'any passat ja no és efectiva aquest any, no?
3: Sí, amb la grip s'ha hagut de muntar tot un sistema mundial que coordina l'OMS. L'OMS coordina una xarxa mundial de laboratoris i d'hospitals que es dediquen constantment a agafar les mostres de tots els pacients amb grip i van identificant. I després aquesta xarxa permet fer una anàlisi global de tots els virus de la grip que circulen. Intenten detectar i especular i fer hipòtesis de quins d'aquests virus poden ser variants emergents, o sigui, variants que de cop puguin créixer i expandir-se molt, molt ràpidament, o intenten detectar patrons epidèmics a partir d'aquests virus.
1: Clar. Llavors, així, si entenc que hi ha un acord, diguem-ne, governamental a l'OMS, no? Que el que fa, com ho fa? És a dir, intenta incentivar les farmacèutiques perquè vagin fent aquesta recerca i aboquen diners públics, o com va això? Ho saps?
3: No, això l'OMS ja ho té estructurat. O sigui, l'OMS no decideix, no té capacitat legislativa, simplement coordina tot això. Llavors, entre el febrer i el setembre, són els dos moments en què l'OMS es reuneix i fan les recomanacions a les farmacèutiques de quin tipus de vacuna de la grip han de fabricar aquell any. Ho fan al febrer i al setembre perquè al febrer preveuen la grip que hi haurà a l'hemisferi nord i al setembre la grip que hi haurà a l'hemisferi sud, que les estacions no coincideixen.
1: Però clar, parteixen d'una vacuna que ja existeix i és una petita modificació sobre l'existent, diguem-ne.
3: No, ells miren tots els virus de la grip que circulen i fan l'aposta de aquest serà el que causarà la...
1: Ah. Com la... una estadística, sí. Probabilitat i tal.
3: Aquest serà el que tindrà èxit.
2: Quants virus de la grip hi hauria ara mateix, clar. Per exemple, per posar-ne milers, no?, de diferents, segur.
3: Sí, però alguns són mutacions que desapareixen ràpid, o sigui, per això detecten...
1: Que són poc estables, no?
3: Intenten veure patrons epidèmics per veure si en algun moment alguns realment tenen el potencial per escampar-se ràpid. De fet, la vacuna que ens posem cada any de la grip, que cada any és la mateixa, feta a partir de les recomanacions de l'OMS. Vull dir, aquella gent tenen la responsabilitat d'encertar-ho. Sol tenir antígens contra 3 o 4 variants de la grip. Sí, no és
1: que deuen cobrir un percentatge molt alt del que hi ha, no?
3: Sí, el que passa a vegades és que un cop tens això en marxa, perquè clar, fabricar vacunes tarda uns quants mesos, ells prenen la decisió al febrer, molts mesos abans de que es faci la campanya de vacunació. El que pot passar és que hi hagi una mutació inesperada que es torni majoritària, i això ha passat algun any, quan s'ha parlat de l'herència de la grip A i això... I això dona tales moltes vegades a... No sé si conspiranoics o el que es coneix popularment com a comentaris de cunyat, que no sé, la vacunació de la grip, no sé si al vostre entorn us passa, quan dius, bueno, t'has vacunat de la grip? Hi ha molta gent que diu, no, això no serveix per res, perquè... Ja...
2: Sí.
3: La gent que ho passa és perquè es vacunen, o sigui, és la vacuna el que et causa la d'això.
1: Sí, home, això és un clàssic, és el típic comentari de dir, no, jo conec un que se la va posar i mai havia estat tan fotut com abans que no se l'havia posat mai. Sí, sí, és així.
3: Bueno, ja, sí, no hi ha cap vacuna, i la de la grip menys, que tingui un 100% d'eficàcia. O sigui, potser n'hi ha que tenen més eficàcia que la de la grip, però per aquesta casuística, al final hi ha molts mesos abans, hi ha una gent que han de tirar una mica, s'han de mullar per dir com fas la vacuna, i en aquests mesos que entre que decideixen i que es fa la campanya, doncs pot passar alguna cosa que el virus canvi i que aquell any doncs l'eficàcia de la grip, de la vacuna de la grip, sigui del 60%, per exemple. Tot i això, encara que l'eficàcia sigui baixa, el que sí sempre aconsegueixen les vacunes de la grip és reduir el risc de que sigui greu o de tenir coses com ara pneumònies secundàries, cosa que mata més gent del que ens pensem, perquè una grip no és un refredat. O sigui,
1: grip... clar, és un refredat molt premium o molt plus. Sí,
3: sí. Sí,
2: sí. Els incas, els maies, aquesta gent.
3: Sí, sí, sí.
2: De fet, més morts de grip que no pas de guerra, quan van arribar els espanyols allà.
1: No, les grans pandèmies sempre han estat, llevat de la pesta, diguem, no? Han estat sempre virus respiratoris, no? que produeixen aquest tipus d'afeccions molt similars a tot arreu, no?
3: Sí.
2: És la més fàcil, la via més fàcil.
1: I, Albert, una pregunta que també es fa molt i que crec que poques coses han abonat tant la conspiració com és la absoluta rapidesa amb la que es va arribar a tenir una vacuna contra la Covid. De fet, contra la rapidesa, i es va posar molt al damunt de la taula, dir, és que no l'han provada prou, els efectes es veuran d'aquí uns anys, jo no me'n refio perquè estem parlant de que hi ha vacunes que sí que abans no les posen al mercat, passen anys, i en canvi és que aquesta, coi, va ser gairebé qüestió de mesos, no? Llavors jo crec que això va donar moltes ales, moltes ales a la conspiració. Com és que es va poder fer tan de pressa?
3: Sí, hi ha una cosa que és important que la gent tingui clara de la vacuna del Covid i de com es va aconseguir. I és que no es va saltar ningú cap pas dels que ha de seguir qualsevol vacuna per posar-se al mercat. O sigui, els passos que s'han de seguir per posar una vacuna al mercat, les vacunes contra la Covid les van complir
1: totes.
3: Altra cosa és que no es van complir en les mateixes condicions.
1: Ah, a veure, expliqueu això. Què vols dir?
3: No sé si, ja, potser per val la pena fer una prèvia de si ara, imagina que ets, no sé, tenim diners, però no sé si prous com per muntar una farmacèutica.
1: Jo diria que no, però bueno, no sé tu, però...
2: Jo t'hi puc posar 500 euret.
3: Bueno, una mica, unes pipetes ja les compraríem. Però bueno, imagina't que muntes una farmacèutica i dius, va, anirem a fer una vacuna. Heu de pensar que això són tres fases. Fase preclínica, assajos i fase d'autorització. Fase preclínica, bàsicament, és provar-ho en cèl·lules i en teixits, només per veure si allò matarà algú. És només per veure si allò és segur, després provar-ho en humans. Un cop tu demostres que això serà segur provar-ho en humans, et deixen passar a la fase d'assajos. I els assajos els has de fer també en tres fases. Fase 1, fase 2, fase 3. A la primera, màxim provar-ho amb unes desenes de persones, només per valorar la seguretat. A la segona ja et deixen provar amb uns centenars de persones, per seguir valorant la seguretat i per començar a avaluar la dosi òptima de la vacuna. I a la fase 3 ja et deixen provar amb milers de persones, per seguir provant la seguretat, veure ja els efectes secundaris i a fer estudis de comparació amb placebo.
1: Clar, vale. I quan dius que les condicions van ser diferents, a què et refereixes exactament? És a dir, a les condicions estàndards, entenc que refereixes també a la pressió ambiental que hi havia, no? I a l'emergència, no?
3: Clar, perquè diguem que una vegada has fet totes aquestes fases d'experimentació i d'assaig, llavors entra en joc l'administració que t'autoritza a posar al mercat això. En aquest cas, és la Unió Europea, és una agència que es diu Agència Europea del Medicament, que si algú recorda fa uns anys Barcelona va intentar tenir i que després se'n va anar a Amsterdam, és un tema molt, és molt ja del tripartit això, però bueno. Tu has d'anar a aquesta agència, has de presentar un dossier amb tots els teus resultats, explicar tots els plans de producció que faràs, ells t'ho posen a avaluació d'un comitè científic format per moltíssimes persones que fan tota la valoració que faci falta i un cop t'ho aproven, tu ja pots
1: vendre-la, diguem,
3: ja la pots subministrar-la, vendre,
1: no?
3: Assumint que després hauràs de fer vigilància en el mercat i seguir recopilant informació per actualitzar constantment els efectes adversos que tu puguis anar detectant per incorporar-ho en el prospecte, que és aquell paper enorme que ningú sap com plega.
1: Uh-huh. O sigui, el prospecte es va construint a mesura que ja es va utilitzant, diguem.
3: Sí, sí. Tu mai has de deixar de fer control de...
1: D'anar-lo avaluant de forma sistemàtica. Ah, d'acord. O sigui que no... Que en general no hi ha cap vacuna que surti directament al mercat amb el prospecte tancat, perquè ens entenguem, sinó que es va modificant de forma dinàmica en base al que es va descobrint.
3: Cap medicament, a mesura que tu l'apliques a la població, poden aparèixer efectes secundaris en proporcions molt, molt, molt, molt, molt baixes, però que són molt baixes, però un cop l'estàs distribuint a tothom, apareix, llavors tens l'obligació de recollir-ho, estudiar-ho, analitzar-ho i incorporar-ho. Això és el dibuix.
1: Per tant, això una mica, dona la raó una mica als conspiranoics o aquests cunyats de l'ui, els efectes es veuran d'aquí molts anys, jo no me'n fio. Una mica dona la raó.
3: Sí, però de qualsevol medicament.
1: Sí, clar, sí, d'acord. Però en aquest cas...
3: I ja l'has posat al mercat havent provat amb milers de persones que no hi ha uns efectes greus.
1: Bueno, i a més, hi ha una altra casuística aquí, i és que de cop se't subministra a milions de persones, a una població infinita. Per tant, el que en un medicament més o menys normal veuries al cap de molts anys, aquí ja s'hagués vist molt abans, segurament, no?
3: Llavors, si tornem al Covid i a com es va trobar la vacuna, tot aquest dibuix que he fet de tot aquest procés, de tots aquests passos i tot això que has de fer per acabar tenint l'autorització, tot això es va fer. O sigui, que quedi clar.
1: L'únic que, va ser rigorós.
3: Sí, aquí va haver unes coses que algunes van ajudar, com ara que la fase preclínica no s'havia de fer perquè ja s'havia fet, perquè ja feia molts anys que hi havia centres investigant amb coronavirus, amb el SARS-CoV-1, amb el MERS, tota aquesta fase, molts laboratoris ja l'havien fet. Ja hi havien estudis començats de vacunes contra coronavirus.
1: O sigui, ja s'havia fet, ja hi havia una feina prèvia.
3: Sí, hi havia un coneixement previ, però clar, llavors arriba el moment que arriba la pandèmia i què tens? Aquest coneixement previ i de cop tens inversions massives per una emergència mundial i la necessitat de tirar endavant. Llavors aquí el que es va canviar respecte al procés habitual és que se'ls va deixar solapar les fases d'assaig. Les fases, el que deia, la fase 1 i la fase 2, pràcticament es van solapar. Com que hi havia
1: Estava feta, hi havia literatura anterior, diguem.
3: No, diguem, la fase preclínica estava feta, els primers assajos en humans, a part de que els van fer moltes empreses en paral·lel i a molts llocs, es van solapar amb els de la fase 2, o sigui, petits mostrejos amb desenes de persones i mostrejos ja amb centenes de persones per anar avaluant seguretat i dosi, això es va solapar. I se'ls va deixar passar a la fase 3, de ja provar-ho en milers de persones, sense necessitat de que estigués tot publicat científicament havent seguit el procés. O sigui, a partir dels resultats preliminars, ja se'ls va deixar passar a la fase 3.
1: Clar, això, per tant, és això que diem, no? No es van saltar cap pas, però es van, diguem-ne, que van flexibilitzar la burocràcia. Diguem.
3: Sí, es va buscar la forma que anessin a la idea. Tant que, per exemple, l'Agència del Medicament es va inventar un sistema que en van dir la Rolling Review. És, escolta, no m'enviïs, no ho facis tot i m'enviïs un informe al final, sinó que ves-me informant en directe de tot el que vagis fent i tindrem el comitè d'avaluadors actiu permanentment avaluant tot el que arribi a l'instant. O sigui, en comptes d'esperar a tenir-ho tot, a fer l'informe i enviar-ho i reunir els comitès, el comitè estava permanentment activat, veient tot el que arribava en tot moment per anar-ho avaluant sobre la marxa.
1: Clar, i a tota velocitat per aconseguir les dosis tan aviat com es va poder, no?
3: I una última cosa és que les empreses que hi treballaven van tenir una autorització especial per començar a produir totes les vacunes abans d'acabar el procés.
1: Aquí és on es genera més el pol de desconfiança, entenc, segurament, no?
3: Sí.
1: Perquè hi va haver molta pressa, no?, per tot plegat.
3: Sí, sí, sí. O sigui, ells comptaven, diu, bueno, tot això sembla que funcioni, doncs mira, abans d'acabar-ho tot, mira, tu tingueu ja tot ja produït, per quan jo...
1: Clar, no te les deixaré subministrar fins que no acabis el procés, però si vols, comença-les a fer.
3: Que aquí hi ha moltes empreses que es van menjar amb patates molta producció, però... comentari, o sigui, i potser la crítica que sí es podria fer de veritat, és que tot això es va fer amb els governs assumint el risc. O sigui, totes aquestes empreses anaven respatllades, fent inversions multimilionàries en investigació i en producció de vacunes que no sabien si funcionarien, perquè en molts casos estaven recolzats per avals públics de finançament que cobrien aquest risc.
1: Clar, clar. Això potser la investigació privada a fons perdut no ho hagués fet, no?
3: No, segur.
1: Clar, evidentment. Escolta, Jordi, tipus de vacunes... És que això em deies abans que li havies estat donant una volta al tema.
2: Sí, sí, sí, clar, perquè aquí ara veuràs que per fer una vacuna, com deia l'Albert, s'ha de seguir tota una sèrie de passos que són molt estrictes, però les solucions, hi ha diferents tipus de vacunes, i les solucions jo penso que són unes solucions molt elegants. Com funcionen, eh? Per exemple, i ara t'enumeraré i t'explicaré una mica quin tipus de vacunes hi ha. Les vacunes que porten directament el virus, però el porten atenuat, eh? Com dèiem al principi, aquella versió de la verola amb menys força, diguem així, que et genera... Què fan tu? Doncs te l'inoculen el virus directament, et genera tota una sèrie... una reacció que genera anticossos i el teu cos, diguéssim, ja està preparat per rebre la verola més potent.
1: Clar, fa que el teu sistema immunitari es prepari, no? Tot l'exèrcit que tens de defenses, que es diu, no?
2: Exacte, i aquesta és la base de totes les vacunes, és preparar el cos, és preparar el sistema immunitari, diguéssim. Els has d'ensenyar una foto als policies que tens a dintre, no?
1: Ah, exacte.
2: Anem-los a ensenyar els fotos. Com els hi podem ensenyar aquestes fotografies? Doncs de diferents maneres. Una és posant directament l'organisme viu, però atenuat. L'altra és posar el virus també, però inactivat. Pots inactivar-lo doncs, fent servir calor, fent servir productes químics, però tu el que estàs fent és inocular directament un virus que no et causarà un efecte, perquè aquell virus no pot replicar-se, però sí que té els components, els mateixos, té la cadena de proteïnes, té el seu RNA, té tots els seus components.
1: Que el teu sistema
2: típics.
1: Immunitari el detecta, diguem-ne, d'alguna manera, no? Perquè es pugui preparar, allò que dèiem.
2: I el combat, sí, el combat.
1: T'he de dir que explicat així fa una mica de cosa, és a dir, que et diguin, no, t'he d'inocular una mica de virus, no?
2: Sí.
1: Però quan parlem de virus molt agressius, que tots tenim a la ment, no? El virus, el virus de l'èbola o coses d'aquestes, dius, ostres, a mi m'han dit Nicolau una mica de virus, fa una mica de por, no? Però sí, sí.
2: Sí, però clar, està inactiu el virus aquí.
1: Sí, sí, sí.
2: Està inactiu. Ha de seguir,
1: però fia-te'n, també, fia-te'n que està inactiu.
2: Yeah. No, però ha d'estar... Aquí hi ha uns controls molt estrictes de per exemple, cadenes de fred, no es poden trencar, han de mantenir unes certes temperatures, etcètera, eh? Ja és molt estricte, tot plegat. Què més? Vacunes amb... que tenen trossets de l'envoltura proteica del virus.
1: Ah, vale? També.
2: Aquí, aquí no tens el virus pròpiament dit, però tens com el virus matxacadet. Eh? No tens, evidentment no és capaç de replicar-se ni fer-te absolutament res.
1: Però suficient... Tens... suficient codi com perquè també el sistema immunitari ja detecti que hi ha aquella gent, no?
2: Detecta un cos estrany i el combat. I en base a aquest combatre'l, doncs, genera tota la immunologia respecte a aquell virus.
1: Entès.
2: Què més? Què més? Aquestes, ara te'n dic una, que van ser molt polèmiques durant el Covid, precisament, que són les vacunes de vector viral. Aquestes són divertides, però jo trobo que és una solució molt elegant. Porten un adenovirus. No es pot replicar, però és vehiculador. És a dir, aquest adenovirus porta un gen que entra dins les cèl·lules com si fos el virus i replica, no el virus, però sí replica una sèrie de proteïnes. Les nostres cèl·lules generen aquestes proteïnes, les alliberen al cos i això també és una manera de que el cos vegi que hi ha tota una sèrie de cossos que no són propis i els combati.
1: Estranys.
2: No és un virus, per tant, tampoc pot passar...
1: No és agressiu, diguem-ne, no fa mal, diguem-ne.
2: No,
1: és
2: té risc baix, però sí que pot produir efectes secundaris.
1: Ja.
2: En aquest cas, aquest sí, per exemple. Aquest,
1: és aquell
2: exemple,
1: que produeix febre, diguem.
2: Bueno, febre. Febre te'n produeixen pràcticament tots, febrícules, etc. Però aquests, en concret, poden produir trombosis.
1: Ah.
2: Doncs clar, són casos aïlladíssims. Això són les vacunes, per exemple, AstraZeneca, que no sé si vas veure que la gent gran li diu AstraZeneca.
1: AstraZeneca, sí, sí. AstraZeneca. Sí, però s'havia dit, això dels trombos, jo recordo que aquí hi havia hagut gent que... Sí, sí, és veritat.
2: La Janssen també, la Sputnik, que és la russa també. La vacuna de l'èbola és també un tipus de vacuna d'aquest estil. I després hi ha la que a mi m'agrada molt, i que també és l'estrella, és el malson dels conspiranoics, és les vacunes d'ARN missatger.
1: Aviam.
2: És a dir, es dona un fragment d'ARN missatger envoltat de nanopartícules lipídiques, és a dir, una envoltura de lípids.
1: Aquest, de greixos, aquest, que deies.
2: Sí, que és de greixos. Aquest ARN no entra al nucli, no pot entrar al nucli. Per tant, no pot modificar l'ADN, que els conspiranoics deien, és que ens modifica l'ADN.
1: Modifiquen l'ADN, efectivament. Sí,
2: modifiquen l'ADN. No, les vacunes d'ARN no poden modificar l'ADN. Això és bioquímica bàsica. Si algú diu el contrari, és que no sap com funcionen les cèl·lules. Aquestes cèl·lules què fan? Temporalment produeixen la proteïna i el sistema immunitari la reconeix. Aquesta és la Pfizer, per exemple, la Moderna. Hi ha altres vacunes que fan això. És una solució, realment, que jo trobo que és molt elegant. El disseny, que deia l'Albert, que es va molt ràpid, és molt ràpid, en dies o setmanes pots arribar
1: a fer
2: una vacuna d'aquest estil. Això sí, té com a limitació que necessiten una cadena de fred extrema. És a dir, no pots perdre-la en cap moment, perquè l'envoltura lipídica, si no, perdria l'efecte, això. Efectes secundaris en té, són rars, però en té, miocarditis, per exemple, pot arribar a generar, però també passa que l'ARN aquest que s'inocula també es degrada amb facilitat i després és quan et diuen que t'has de posar el recordatori.
1: Ah, exacte.
2: Perquè la cèl·lula continuï generant aquelles spikes. Després hi ha vacunes d'ADN on s'inocula directament un plasmidi d'ADN que porta el gen de la proteïna de l'antigen. Entra al nucli, però en cap moment s'integra amb el genoma humà i la cèl·lula produeix una proteïna que també genera la resposta immune. És a dir, hi ha
1: una amalgama molt àmplia de diverses maneres de crear aquests antígens, no? I que el nostre diguem, sistema immunitari reaccioni. I, escolta, quan has entrat al programa, ens deies que fèiem una mica la cunyeta de que estaves veient a veure si el grafè que t'havies injectat tenia algun efecte, no? Explica'ns això. Per què es deia que hi havia grafè a les vacunes?
2: Mira, perquè el grafè s'està estudiant com a adjuvant. Ojo la paraula, un adjuvant. T'explico el que és un adjuvant. Un adjuvant és un amplificador de la vacuna. Hi ha vacunes que tu les pots injectar, però el teu sistema immunològic no les veu. Simplement passen desapercebudes, el cos les processa, les elimina i com no sigui, has passat res. No has generat anticossos, no ha passat absolutament res dins el teu cos. Què necessites? Provocar una mica el teu cos. Provocar-lo, provocar-li una inflamació, provocar-li febre, provocar-li malestar perquè s'activi tot el sistema immunològic. I això és el que fan els adjuvants. Normalment són salts d'alumini. Són nanopartícules, nanopartícules, que tu les injectes i no sé si t'ha passat mai. És que m'han deixat el braç fa 3 dies que em van posar la vacuna i tinc una bola aquí, una inflamació.
1: Sí, et deixes un morat, i fa mal.
2: Això és l'adjuvant, és el que et produeix aquesta irritació, vale? I què passa? Que el grafè està en fase d'estudi també com adjuvant. Però hi va haver, no pot ser d'altra manera, hi va haver un científic espanyol que li va arribar un vial de la vacuna i va publicar que en aquest vial havia trobat nanopartícules de grafè.
1: I a partir d'aquí ja tot va sol.
2: Saps què passa? Que el van desmentir.
1: Ah,
2: el van desmentir per diverses coses. Una, perquè era un sol vial. L'altra, perquè el mateix científic va reconèixer que no sap d'on no l'havia tret. Vale, per tant, no es tenia ni punyetera idea d'on havia arribat aquest vial ni què era. Sí. I l'altra
1: cosa...
2: Per tant,
1: no sabia l'origen, no sabia si realment provenia d'aquestes vacunes o no, diguem.
2: Exacte. I l'altra cosa és que s'han analitzat i s'analitzen periòdicament tots i cada un dels lots de les vacunes que surten i en cap d'ells s'hi ha trobat grafè i l'analitzen tots els països. I laboratoris però, independents.
1: Però el desmentiment no arriba, eh? Arriba més ràpid la conspiració, allò que deia.
2: Home, i tant.
1: Està clar,
2: esclar, els experts en materials i vacunes van desmuntar ràpidament aquesta interpretació. Fixa't que si tinguéssim grafè a la sang en quantitats significatives, primer tindríem un problema toxicològic bastant seriós.
1: Clarament.
2: I l'altre és que seria un escàndol monumental.
1: No n'hi ha, perquè això és gairebé com si detectéssim mercuri, gairebé, a la sang.
2: Sí.
1: Albert, va, per acabar, I el microxip que ens injectaven amb la vacuna? Abans ha parlat de la Pfizer, en Jordi, recordo una determinada actriu que va parlar de la Pfizer... si us en recordeu, que li meti el microxip.
3: Els microxips de Bill Gates o uns altres? Perquè...
1: No ho sé, jo em vaig perdre. No sé per què, tampoc. Ben bé.
3: Sí, home, això és fantàstic, pensar que algú vol controlar-te posant petits microxips a dins, no sé si per jugar als Sims o algun tipus de joc. Tot i que trobo que se n'ha anat tot molt tecnològic. El grafè és com el blockchain, que la gent en parla i no sap ben bé exactament ni què és, ni per què serveix de veritat.
1: Sí.
3: I suposo que a vegades parlar de coses tecnològiques ajuda com a donar un aire més interessant. Passa que em vaig estar buscant remeis naturals contra la grip, que fan servir la gent antivacunes, i n'hi ha un que tenia ganes de comentar-lo al Jordi, perquè m'ha semblat fascinant. Que és que...
1: Va, que no queda gaire estona. Si ho fem ràpid, endavant, va.
3: Bueno, un pas previ. No sé si algú ha provat mai de posar una ceba sota el llit, que és una de les coses que es diu que funciona.
2: Jo sí.
3: Però a tu, Jordi, et recomano que provis els cristalls antivírics.
1: Ah, existeixen els cristalls antivírics?
2: No saps la quantitat de minerals que tinc a casa.
3: I a més, segur que
2: quin
3: ho tens.
2: Quin he de posar? Perquè digueu-ho, perquè ho faré.
3: Per la mucositat, quars rosa, i per la tos...
2: En tinc molt.
3: Per la tos, ametista.
2: Doncs no sé. Mira, he anat a comprar, ara t'ho dic en sèrio. Tinc aquí al meu costat, uns 2 metres de mi, 1,5 quilos d'ametistes.
3: Doncs ja està.
2: I estic tossint.
1: Home! Ara resultarà que seràs al·lèrgic a l'ametista, doncs. Mira, veus?
2: Sí.
1: Pitjor el remei que la malaltia, això.
2: No funciona.
3: No ho sé.
1: Punyet, home.
3: Pots provar.
1: Ara que ens havies descobert la sopa d'all.
3: Jo crec que és un tema... No les has activat prou bé.
1: Vale. Sempre hi ha... És que necessites un expert.
2: Falta el cuenco tibetano i... Necessites i a vibrar.
1: O sigui, que no funcionen, Jordi? Aquesta, l'ametista no va.
2: No. Jo sé que hi ha minerals allò amb els poders. Haurem de fer programa un dia d'això.
3: Sí,
1: home.
2: Com també l'hem de fer, per cert, de la Terra no és plana.
3: Sí.
1: Bueno, però ara que heu dit el de les pedres, també té interès, no? Millor?
3: Bueno,
1: potser, o què?
3: No sé.
2: Vols fer primer el de les pedres?
1: Bueno, sí, aquest que mola més. Sí, home, sí. Si tu en deus tenir un munt de pedres curatives.
3: Jo fot 8 setmanes que tinc preparat l'altre, però, bueno, no sé.
1: Bueno, però tu Albert, tens fondo i entens, bueno, tens per donar i per vendre de programes. Estic segur que tens per parlar de tot. Va, escolteu, anem a la part més immunoresistent del programa avui. Saludem el nostre tècnic, el muntador i el nostre vigilant i conservador del Museu dels Invents Més Rocambolescos. Xavi Gorro, què tal?
4: Hola, molt bones. Estàs? Què tal?
1: T'has bé o què?
4: Bueno, sí.
1: Tu, refredat, no.
4: De moment, no.
1: Tu aquí ho aguantes fort.
4: No prometo res, però de moment, no.
1: No? O sigui, tu estàs ben resguardat aquí a l'Empordà del grip.
4: Treballar des de casa ajuda.
1: Treballar des de casa ajuda. Bueno, no sé que algú que vingui des de fora te'l porti, eh?
4: Falta que el deixi entrar, també.
1: Això també, també és veritat. Bueno, tu, com a molt, algun virus informàtic pots pillar.
4: Sí.
1: Això també. Bueno, va, què ens portes avui?
4: Doncs avui parlarem, més que d'invents estranys, parlarem de campanyes de vacunació que van estar en perill per culpa dels negacionistes o perquè no, o que directament no van funcionar, que van anar malament.
1: Ah.
4: Bàsicament, això de les antivacunes, per això que heu parlat abastament, no és un fenomen nou, eh? No us penseu que això és un invent ara de l'internet i del Twitter i del segle XXI, eh? O sigui, l'any 1796, algunes persones ja havien manifestat que això de vacunar gent, a veure, que no estava demostrat científicament. I dic
1: que no feia falta,
4: que no,
1: que no
4: podia, que... I dic 1796...
2: Però feien servinents.
4: Bueno, exacte, sí. Però no es queixaven perquè feien servir nens, sinó es queixaven els nens. Jo crec que ells també es feien fer perquè era més fàcil fer treballar nens, no?, que fer treballar adults. No sé, queixaven menys. A l'any 1796 no és un any a l'atzar, perquè va ser quan un metge, l'Edward Jenner, un metge britànic, va crear la vacuna pel virus de la varola fent servir una vaca, allò que ho he explicat abans, vale?
1: Sí,
4: allò d'un virus d'una vaca, sí, més debilitat i tal.
1: T'ha explicat el Jordi amb el nen i tal.
4: Exacte. Sí, sí. Aquí és on apareix, diguem, el procés de vacunació. On s'inventa això, ho he dit, s'inventa la vacunació. Vale. La primera vacunació, i aquí, bàsicament, ja apareixen les antivacunes, que diuen, a veure, amb què m'has de ficar aquí el virus d'una vaca, no? Això, no m'estàs donant...
1: O sigui, els antivacunes apareixen ja amb la primera idea de la vacuna.
4: Sí, sí. O sigui, no es queixaven pel wifi, perquè no hi havia wifi, però clar, deien, a veure si me van salir cuernos i coses així, saps?
1: Clar.
4: No tinc proves, però tampoc tinc dubtes de que algú segur que ho va dir. Val?
1: Conta-hi.
4: Vale. La primera vacunació obligatòria, s'ha de dir, la primera campanya de vacunació obligatòria va ser a l'any 1853, també al Regne Unit, i també pel virus contra la varola, que va ser obligatòria per tots els nens aquell any. O sigui, tots els nens s'havien de vacunar de varola perquè era el rang d'edat que aquesta malaltia els hi podia causar més mal. Però aquesta obligatorietat, com us he dit, si ja l'any 1796, quan es va inventar la primera vacuna, la gent es va oposar, quan a sobre t'obligaven, quan el govern del Regne Unit va obligar a que la gent es fiqués la vacuna, això ja va despertar, va ser terrible, i va sortir...
1: Això ja ens sona, eh? Sí. Tot això ens sona,
4: sí,
1: eh?
4: Sí. Però que molta gent va al·legar motius religiosos, que segurament també et sona, i... Sí. També va al·legar atemptats contra la llibertat individual, que també us sona, bàsicament, del 2020-2021. I estem parlant del 1853, eh? Doncs bé, a l'any 1898, el govern britànic, per estalviar-se problemes, va dir, mira, escolteu una cosa, ficarem aquí una clàusula de la consciència, això està a la llei britànica, i qui es vulgui vacunar, que el vacuni, i qui no, doncs mira, que el petin.
1: Clar.
4: Aquí, no sé si això és positiu o és negatiu. Jo no sé, jo no ho hagués fet, però no sé vosaltres què penseu, si s'hauria de fer o no.
1: Home, la idea és que si tu vols generar aquesta immunitat general, no?, que és el que promou, és a dir, fa que la malaltia es talli, no? Entenc que permetre que n'hi hagi que sí i n'hi hagi que no, ostres, ho complica una mica, no?
4: Sí.
1: Però de fet, amb la de la grip...
2: Tots o cap?
1: Clar, però la de la grip sí que és voluntària, no? Almenys fins a certes edats i tot plegat, per tant, entenc que es fa tot arreu, no?
4: Doncs bueno, però si no vols, bueno, sí, no es pot.
1: Sí.
4: L'any 1886...
1: Perquè Albert, perdó, o sigui, Albert, és cert això, no?, que tu has dit abans, jo em vacuno per responsabilitat, perquè per la immunitat de ramat, que se'n diu, no?
3: Sí, clar, hi ha una cosa molt temptadora d'aquestes coses que és pensar de, bueno, pues el que no es vacuni, pues el seu problema, però lamentablement no és així, perquè al final, quan una persona no es vacuna, també deixes de ser comences a ser transmissor del virus cap a altres persones. Vull dir que tothom estigui vacunat i poses una persona al mig que no estigui vacunada, aquesta persona està protegida perquè estan vacunats els altres.
1: Clar, s'aprofita que els altres sí que s'han vacunat, efectivament. Que des del seu marc mental, de que els altres sí que s'han arriscat o han pres un determinat risc, des del seu marc, insisteixo, eh? Xavi, continua, digues.
4: Va, això de les vacunes també va generar problemes uns anys abans, a un senyor que es deia Louis Pasteur, que l'any 1885 aquest senyor va inventar la vacuna contra la ràbia.
1: Sí.
4: I aquí va vacunar a un nen que es deia Joseph Meister, que l'havia mossegat un gos. Però bueno, ho va fer per una bona causa, perquè el nen l'havia mossegat un gos que Jo vull creure que el gos el va mossegar per accident, que no va, el senyor no va forçar.
1: Clar, que no el va exposar allà, pobret.
4: Es creia que el gos tenia la ràbia i, bueno, va dir, però ja que estem, provem, no? La vacuna aquesta que m'acabo d'inventar contra la ràbia amb el nen aquest que l'ha mossegat un gos que potser té la ràbia. Però això va provocar desconfiança de molta gent perquè va dir que, en veritat, el senyor Pasteur el que havia fet era fabricar una ràbia de laboratori per guanyar diners.
1: Això es va dir, això és un rumor.
3: Sí, home, no, està tot inventat.
2: Ara, també.
3: Està tot inventat.
2: Això em sona.
4: Sí. Més casos. Després d'inventar-se la vacuna contra el tifus, que això va ser en el segle XIX, ja a principis del segle XX, el 1920 va aparèixer la vacuna contra la tuberculosi, el 23 contra el tètanus i el 26 contra la tosferina, que eren malalties que a l'època eren molt greus. Uh-huh. I en aquests anys 20 també va començar es van començar a utilitzar una mena de sals d'alumini a les vacunes per potenciar la seva eficàcia. Però clar, això què va provocar? Quan hem dit alumini, la gent va dir, hòstia, m'estan ficant aquí alumini, m'estan ficant alumini, no? Uah, això...
2: Adjuvant.
4: Clar, i això sobretot va ser a França, on va provocar més desconfiança. S'ha de dir que aquestes sals d'alumini no és alumini, no et foten un tall d'alumini allà, saps?
1: No, home.
4: Doncs la gent es pensava...
2: Bon, exacte.
4: La gent es pensava que sí, i aquesta sals d'alumini el que fa és potenciar, com he dit, la resposta tumoral de les vacunes. Els detectors van dir que en veritat eren toxines que injectaven a dins, que provocava malalties com, atenció, que també us sonarà, l'autisme o l'asma.
1: Home, fixa't.
2: Però això també es diu ara.
1: Sí.
4: També es deia 100 anys abans.
3: Tot inventat.
4: Tot inventat.
1: Ja està tot fet, això, I encara hi som, saps?
4: Sí.
1: Vull dir que és curiós que... És ben prevalent, això de la conspiració, I es va repetint, És tant com els virus, que sempre van ressorgint, també. Sí. És ben curiós.
4: Ara anem per una vacuna, per una campanya de vacunació que no va sortir del tot bé. Perquè la vacuna més típica, la que coneixem tots, és la de la grip, no? La més comuna. La primera campanya de vacunació contra la grip va ser als anys 1944 i 1945, coincidint amb el que ja hi havia al final de la Segona Guerra Mundial, però amb l'entrada dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial, i bàsicament es va vacunar als soldats nord-americans que venien a combatre a Europa. 30 anys després, es va fer als Estats Units, es va fer una gran campanya de grip, en concret l'any 1976, però que va acabar amb desastre. I aquesta campanya de grip, de vacunació contra la grip, es va fer per un brot de grip porcina, no sé si també potser us sona una mica.
1: Mira, sona això.
4: Que va afectar a 230 soldats d'un destacament de Fort Dix, que és un campament militar que estava a l'estat de Nova Jersey.
2: Has dit el nom? Fort Dix.
4: Sí.
2: Vale, només volia sentir el nom. Ja està.
4: Doncs bé, aquest esclat d'infecció es va produir al gener, i dos mesos després que els soldats aquests es contaminessin, el president del moment, que era Gerald Ford, va anunciar un pla per vacunar a tots els nord-americans, ja que era un virus, que era un virus porcí, que aquest sí que es transmetia a les persones.
1: L'havia saltat
4: a les persones, homes, i que clar, podia ser molt greu. Però s'ha de dir que fins al moment aquest virus només havia matat un militar, que era un senyor que es deia David Lewis. O sigui, havia matat 230, però només havia matat un. Però bueno, van dir, anem a vacunar-los a tots. A l'octubre va començar aquesta campanya per distribuir 45 milions de dosis. És més, el president Ford es va vacunar davant de les càmeres de televisió i sabeu què va passar? Que es va començar la vacunació, però dos mesos després el virus aquest por si va desaparèixer, ningú es va contaminar més, no es va donar...
1: Ningú es va infectar?
4: No, i bàsicament el pla oficial per vacunar massivament, com a mínim, tota la part est dels Estats Units va quedar... Va quedar desactivat, però, desafortunadament, aquesta vacuna va provocar que algunes persones, molt poques, contraguessin un síndrome que es diu Guillain-Barré, que bàsicament el que provoca són problemes nerviosos a les extremitats. I clar, què va passar? Doncs, bueno, desconfiança a la gent, que això del virus, que no estan matant con les vacunes, bueno, lo típic.
1: És a dir, que aquesta vacuna va ser fallida, no?
4: Sí.
1: I a més, inútil.
4: Bueno, fallida no, perquè... Només va provocar molt poca gent, o sigui, va ser molt puntual la gent que li va provocar aquesta malaltia.
1: No, però fallida vull dir perquè no era necessària, que el virus ja es havia diguem-ne, absorbit o volatilitzat o metabolitzat, o diguem-li, com vulguem.
4: Jo no vull pensar que potser hi havia un acord entre farmacèutiques i el govern dels Estats Units. No sé jo que ho digui.
1: Aquí estàs donant ales al tema,
4: Jo no ho diré.
2: Això és el que se li deia la grip espanyola? O no? És una altra cosa?
1: No, és una altra.
4: El 18,
1: no recordo malament.
4: Parlarem de la grip espanyola, Parlarem de la grip espanyola.
2: Ui, a veure.
4: Perquè ara anem amb un fracàs, no un boicot, però sí que, diguem que un fracàs amb una vacuna que al final no es va haver de fer servir, que es va haver de destruir massivament. Us en recordeu que l'any 2009 va haver una pandèmia de grip, que era l'H1N1, que també era un tipus sí, de... Bueno, em sembla que això crec que era la gripe A, no?
1: Sí, és la gripe A. Sí, sí, sí. De fet, ho anava a dir, correcte. Sí, sí.
4: Doncs bé, aquesta grip era de la mateixa família que la grip del 1918, que és la coneguda com la grip espanyola. I clar, sí. l'OMS, aquella grip va tenir una gran alta mortalitat, va començar una campanya massiva de, per, sí. sobretot, fabricar vacunes i vacunar la gent. S'ha dit que el virus sí. va causar 284.400 morts a tot el món, que sembla molta gent, però clar, si ho mires en conjunt global, doncs, bueno, tampoc són tantes, tot i que és molta gent, eh?
1: Cada any mor molta gent de grip, realment.
4: Sí, sí, sí. sí, sí. Doncs d'aquesta, que tampoc va ser molt superior al que va ser normalment, i de passar a ser una gran pandèmia mundial, no? que havia de ser aquesta grip A, va passar a ser de, bueno, una grip més que va provocar doncs, la mortalitat, la taxa de mortalitat més o menys similar que causa la grip. Però què passa? Que d'aquesta variant de la grip es van produir una gran quantitat de vacunes, les que es van fabricar, volien vendre als estats perquè vacunessin a la gent, però quan es va veure que aquesta malaltia potser no era una pandèmia mundial, què va passar? Doncs que aquestes vacunes van fer malbé. No es van la gent no es va vacunar massivament i al final doncs, va acabar... Doncs, anava a acabar
1: destruint-se. Sí, recordo que l'estat espanyol es va fer un proveïment milionari de vacunes i no se'n va parlar mai més.
4: Clar, que algú... Això el que va provocar va ser desconfiança entre el que hem dit abans, els Estats Units, entre la gent de peu i els interessos, per dir-ho d'alguna manera, entre les farmacèutiques que fabriquen les vacunes i els estats, i va començar a crear bueno, una miqueta de mal rotllo de que si a veure si estan fent vacunes perquè ells guanyin diners i en veritat no serveixen per res. I si et sembla, acabo l'any 2020, però no parlant del 2020 de sempre, del que hauríem de parlar el 2020, sinó parlant d'un complot de la vacuna contra la polio.
1: Ah, a veure.
4: La polio és una malaltia que oficialment es va erradicar a l'agost del 2020 a l'Àfrica. I es va erradicar a l'Àfrica gràcies a un procés de vacunació. Va vacunar molta gent i la malaltia ja està erradicada a Europa, bueno, està erradicada gairebé a tot el món, i es va erradicar a l'Àfrica, però aquesta malaltia encara existeix a Àsia, Pakistan i Afganistan. I sobretot és una malaltia que provoca una sèrie de paràlisis i malformacions en els nens. Doncs bé, aquestes campanyes de vacunació massiva en aquests països, que us he dit, països de l'Àsia, com el Pakistan i l'Afganistan, no van funcionar, sobretot no van funcionar a les zones rurals, i atenció per què? Per la creença d'algunes persones de que aquest procés de vacunació era un complot per acabar amb els musulmans.
1: Ah, o sigui, que era un procés d'extermini,
4: sí,
1: diguem-ne.
4: Sí, però només a musulmans,
1: ells pensaven que anava per aquí. Bueno, que tenia que era un virus, diguem-ne, racial. O
4: bueno, era una vacuna selectiva, que ets musulmat, ui, voy a por ti. I et transformava, suposo, no ho sé. I ja està, i si, bueno, no hem parlat de la Covid, perquè ja heu parlat vosaltres, i seria lo típic, però bueno, no sé, si us heu vacunat i teniu 5G, doncs de puta mare, perquè no heu de pagar.
1: No de... Exacte,
2: jo sóc una antena,
4: A més, Bill Gates sap on esteu.
1: I radiem wifi.
4: Jo m'imagino això, a Bill Gates, sentat a casa seva, anar mirant, mira, Déu, no està aquest, eh? Aquest ha sortit de casa seva a les 8 i encara no ha arribat, eh? Ha pringat.
1: Els milers de milions de persones s'ho estan mirant de lluny, sí. Bueno, escolta, doncs gràcies, eh? Gràcies perquè ho hem trufat tot molt bé, tot això, eh? Amb aquesta, jo crec que amb aquesta dosi de ciència, de pensament crític i algun que altre antídot contra la desinformació, crec que hem de tancar l'episodi d'avui, eh? Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per ajudar-nos a separar el soroll del senyal, la dada del rumor i l'evidència de la fantasia. Recordeu, les vacunes no són perfectes. De fet, cap eina humana ho és, però han evitat milions de morts. Han eliminat malalties i han donat temps i vida a generacions senceres. La por és natural. La desinformació és viral. I el pensament crític és sempre la millor immunització. Nosaltres continuarem buscant respostes, les bones preguntes i algun acudit que ens ajudi a pair-ho tot plegat. Això és La Terra no és plana. Fins ben aviat. I si pot ser, amb la cartilla de vacunació al dia.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Girona, Estadi Montilivi, minut 89. El marcador empatat. El Girona treu un córner. El central puja. El porter també. La pilota vola. I el gol arriba. On? En un rectangle petit, el més discret del camp, però també el més decisiu. L'àrea petita. Però, quan fa realment aquest espai?
1: Benvinguts i benvingudes a Estimem les Mates. Soc la Cristina Mur, directora de Ràdio Sant Cugat, i m'acompanya l'Albert Saumell.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal, com anem?
2: Molt bé.
1: L'Albert és responsable de l'equip de comunicació d'un projecte educatiu de matemàtiques i també m'acompanya la Laura Morera.
3: Bon dia, Laura. Què tal?
1: Ella és doctora en didàctica de les matemàtiques, és un dels cervells actius d'Innovamat i també la creadora de l'associació de lleure científic Explorium. És professora universitària, d'escola i d'institut, mestra de mestres i autora del llibre Aprendre a ensenyar matemàtiques a secundària, de l'editorial Síntesi. I avui ens ajudarà a explicar què hi fem aquí. Laura, diguem-ho clar, odiem les mates.
3: Bueno, no tothom. Aquí el problema és que molta gent no ha tingut una bona experiència i d'aquí neix una mica aquest projecte de trencar una mica aquests estigmes de que la gent es pensa que les matemàtiques són mecàniques i només es tracta de fer operacions. Al final el que volem és que la societat vegi què vol dir pensar, què vol dir resoldre problemes, què vol dir fer connexions i fer raonaments. I crec que amb aquests capítols, a veure si els hi canviem una mica la manera de veure-ho.
1: I també el nexe d'unió una mica entre periodisme i matemàtiques és ajudar a entendre que el pensament matemàtic i el pensament crític van de la mà i que és molt important tenir aquesta visió per tenir totes les eines per entendre el món.
3: Exacte.
1: Fantàstic. Doncs som-hi amb el primer problema.
3: La pregunta concreta és: quan mesura exactament l'àrea petita d'un camp de futbol 11? De fet, a mi l'altre dia m'ho va preguntar el meu fill i el que vaig fer és que en comptes de donar-li la solució li vaig tornar la pregunta amb ell. Pep, quan creus que mesura l'àrea petita del porter, del Ter Stegen?
4: 11 metres i 7. No, 6.
3: 11 per 6. I ha dit la seva resposta. I vosaltres dos, què penseu? Quan diríeu?
5: No ho sé. 8, 10 metres quadrats?
1: Va, jo em llenço. Dic una mica més. Per no dir el mateix, bàsicament. Vale. 30 metres quadrats?
3: Mira, vosaltres dos, un apunt és que, per comparació amb el meu fill, heu vist que el seu nen petit, que encara no té com dominades les àrees, quan li hem preguntat ha dit les mides del rectangle. Ha dit quant de llarg i quant d'ample. I en canvi vosaltres sí que heu anat a metres quadrats. Mira, és una curiositat. Però al final, bueno, heu dit números, no sé com ho heu pensat o si és que ho heu pensat.
1: Potser no ho hem pensat gaire.
3: Potser no ho heu pensat, no? Vale, doncs ara aquí la gràcia serà a veure què diu la gent. Anem a veure què diríem.
1: Sí, va, llancem el repte als oients. Vosaltres, quan creieu que mesura l'àrea petita? Ho heu pensat mai? Ho teniu? Agafeu paper i boli, apunteu en un paper l'estimació inicial i veurem ara amb la Laura quina és la real.
3: Aquí el que és molt important és veure com pensem i com ens enganya la nostra intuïció. I hem sortit al carrer a recollir les primeres estimacions inicials.
6: 12 metres quadrats.
7: L'àrea del porter en metres quadrats deu mesurar 3 o 4 metres quadrats.
8: L'àrea pequeña, 30 metres quadrats.
9: 6 metres quadrats.
10: Entre 35 i 40 metres quadrats, més o menys.
11: 15.
12: Aproximadament han de ser uns 30 metres quadrats.
3: Us heu adonat que han donat xifres, però cap referència. O sigui, tothom contesta com un número, així, tal. Però no expliquen d'on el treuen. No? Potser aquest serà el problema, ens faltaran referències.
1: Clar, potser algú que la tingui més vista ens podrà estimar millor, no?
5: Sí, podríem preguntar-li als companys d'esports de RAC1, que segur que l'han vist un munt de vegades i en molts camps, i poder poden precisar millor aquesta estimació.
3: En Joan Lluís García, cap d'esports de RAC1, ens ha fet de reporter a la redacció i podrem veure com estimen l'Edu de Batlle, la Gemma Montero, l'Albert Pedrol i el Xavi Rocamora.
13: A veure, Edu de Batlle, narrador de l'Espanyol, juga a RAC1. Tu en saps dir quina és la mida de la superfície de l'àrea petita d'un camp de futbol? Tu que n'has vist molts.
14: N'he vist moltíssims, però no, és que no, diré una xifra més o menys que considero aproximada, però em puc equivocar molt. Jo diria que, 45, com a molt.
13: 45, què?
14: Metres quadrats.
13: 45 metres quadrats. Estem amb la Gemma Montero, periodista de RAC1, que està calculant quan mesura l'àrea petita d'un camp de futbol, la superfície. Quants metres quadrats
15: creus que... Entre 10 i 12.
13: Entre 10 i 12.
2: Ho has mirat segur?
6: No, no, en sèrio que no. Són metres quadrats, eh?
13: Sí, estem amb Albert Pedrol, creador de la secció més important de la història de la ràdio, Back to Back, sí. Del Tu diràs. Tu, Pedrol, quan diries que fa de superfície? Quants metres o quilòmetres quadrats té una àrea petita d'un camp de futbol?
6: No. 8 metres quadrats.
13: 8 metres quadrats, eh? Vale. Jo crec que és molt poc. No sé quan és, però diré que és molt poc.
6: És molt poc, eh?
13: Perquè 8 metres quadrats, que és multiplicat.
6: Ah, no, clar, clar, pot ser. No, doncs va, 15 metres quadrats.
13: Perfecte.
6: 15, última resposta. Última resposta, 15.
2: Calcular o no?
13: Cap. La teva experiència, hem vist molts camps de futbol. Parlem amb el Xavier Rocamora, que és editor del RAC1 Migdia. A RAC1, tu quan creus que medeix de superfície una àrea petita d'un camp de futbol?
2: Val. Sense tenir-ne ni idea, eh? I són termes així... El tuntun, et diré 7 metres quadrats.
13: Jo crec que és molt poc, això.
2: Una àrea petita, dius?
13: Sí.
2: Una àrea petita.
13: No, ja està, 7 metres quadrats.
2: 7, eh?
13: 7.
2: És molt poc, dius, eh?
13: Home.
3: Vale, d'acord. Veig que també surten estimacions com 45 o 10, 12, 15, 7... És a dir, quasi com vosaltres, eh?
1: Una mica ens ho inventem, no?
5: Sí, ni periodistes esportius ni gent del carrer. Jo crec que podré qui té més inputs, qui és més precís, és qui la trepitja aquesta àrea, els jugadors de futbol, les persones que treballen al camp.
3: De fet, podríem preguntar a grans estrelles del futbol mundial si li poguéssim preguntar al Xavi Hernández o al Luis Enrique o al Messi, fins i tot.
9: Hola, culers. Soc el Xavi Hernández, entrenador del Barça, exjugador de futbol. Jo crec que l'àrea pequeña deu fer aproximadament uns 10-12 metres quadrats. Direm 12, va.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luis Enrique, entrenador de fútbol. Bueno, yo la verdad que sé exactamente cuánto mide el área. 13,2 metros cuadrados. Y quien me diga lo contrario se equivoca. Lo siento mucho. Chao.
15: Hola, buenas. Soy Leo Messi, jugador de fútbol, delantero. Y bueno, yo no sé mucho de matemática, eso lo lleva mi hermano, pero yo creo que el área mide 4 metros. Un saludo.
1: Imitacions, cortesia del gran Xavi Espinosa, imitador del Polònia, de l'APM, el Matí de Catalunya Ràdio i el Tot Gira.
3: Sí, és un crac. Era alumne meu a l'escola i era boníssim, era superdivertit quan ens imitava tots els profes.
5: Ostres, a mi m'ha fet un ai al cor perquè jo realment m'ho he cregut, em pensava que era ell.
1: Sí. No hi ha tant pressupost.
5: No. I si realment li preguntem a algú que sí que hagi trepitjat l'àrea petita.
1: Vinga, va, anem al lloc dels fets i anem a un camp que ens queda a prop a parlar amb una persona que, a més, va començar a jugar a futbol a Sant Cugat. A mi, com a Sant Cugatenca, això em fa patxoca. Anem al camp de Montilivi i parlarem amb algú que la veu sovint.
16: Doncs mira, jo crec que l'àrea petita mesura uns 11 metres d'amplada. I després, sapiguem que fins al punt de penal hi ha uns 11 metres, doncs uns 4 metres, 11 per 4, uns 44 metres quadrats.
1: Tant la gent del carrer com els que saben d'esport fan estimacions similars. Una mica s'ho inventen, no?
3: Sí, és normal, perquè és que el que passa és que no estan pensant en referències. Si us hi fixeu, només van dient números. I mira que coneixen coses, però per això acaben dient coses similars. El que hem d'aconseguir és poder-los guiar perquè dedueixin algunes mesures a partir de fets coneguts que ells tinguin, però també hem d'anar amb compte de no donar-los tantes pistes que els acabem donant la resposta. Llavors, això també serà la gràcia com d'acompanyar algú en la descoberta d'un problema matemàtic, per exemple.
5: Per tant, Laura, si li fem la pregunta a algú i li donem una referència, tu creus que estimaria millor? Tu creus que seria més ric o que aprendria més?
3: Provem-ho, però almenys, si no, tindrem més pistes de com ajudar-lo. Si ens diu com ho està pensant, podrem ajudar-lo a millorar el seu pensament. En canvi, si només ens diu un número, no sabem aquest número d'on l'ha tret en el seu cap.
14: A veure, he pensat que si el punt de penal està a 11 metres de la porteria i la frontal de la petita deu... O sigui, l'amplitud de la frontal de la petita deu ser la meitat de 11, més o menys aproximadament, perquè el punt de penal està... això... He calculat uns 5 i d'ample, de llarg, uns 8, 40. 5 per 8, 40.
13: No ho he calculat, però...
2: Clar, 9 metres fins al punt de penal. Clar. La meitat, 4 i mig. 4 i mig. i de llarg una porteria deu fer 11, o clar, m'he quedat molt curt, sí, a veure, 4 i mig per 11, 4 i mig per 11, et diré 40 metres quadrats.
1: Sembla que agafar el punt de penal als famosos 11 metres és un bon punt de partida, no, Laura?
3: Sí, sí, sabem que el punt de penal està a 11 metres, això ho sap molta gent, que tampoc no tothom, però ja és una referència que poden utilitzar. I a partir d'això relacionen la longitud que sabem amb el costat curt del rectangle que busquem. Però ja ho heu vist, que alguns deien, ah, potser és un terç de la mida o potser és un mig, doncs aquí hi ha alguns que van arrossegant un error.
5: Ostres, un terç. Jo diria que és la meitat, ben bé.
3: Sí, jo també ho crec.
5: O sigui, per tant, si és la meitat, si sabem que de la línia de fons als 11 metres i l'àrea petita acaba a la meitat, podríem dir que, que el costat curt fa 5 metres i mig.
3: Exacte. Això sí que ja ho podríem tenir, no?, amb aquesta dada de referència, però és suficient per precisar la nostra estimació. Clar, ens falta alguna referència per saber quan mesura el costat llarg del nostre rectangle. Acabem de sentir que alguns han dit que la porteria fa 3 metres i mig, o alguns altres han dit que fa 11 metres la porteria. Clar, aquí ja tenim disparitat d'opinions, també.
1: Ho podem buscar.
3: Sí, això sí que es pot buscar.
5: Però un moment, no es fa trampes buscar-ho ara?
3: De fet, quan gestionem activitats d'aula, el que hem de procurar és fer preguntes riques i alliberar pistes a poc a poc per mantenir-los connectats amb l'activitat. Però llavors això, per exemple, la pista aquesta de que la porteria fa 7 metres, doncs ara sí que la podríem utilitzar per ajudar la gent a que anés deduint al costat llarg. La porteria mesura 7 metres.
17: Vale.
3: La porteria, amb aquesta pista,
17: la porteria mesura
3: 7 metres. Refas la teva estimació o et quedes amb els 12 metres quadrats?
17: No, potser la refaig perquè estic pensant que les línies bé que sobresurten una mica i surten, jo crec que un parell de passos llargs del porter, per tant, ho faria una mica més gran i m'acostaria més als 15-16 metres quadrats, potser.
3: Vale.
7: Si fas 7... De llarg no pot fer 2 metres, és molt o no és molt? Uns 15 metres quadrats.
18: Jo estimo que serà... Sé que una porteria dalt deu fer uns 2 metres aproximadament, no? Perquè els porters molt alts de la lliga no hi arriben. O sigui, deu ser igual 2 metres 10, una cosa així. I d'ample, estimo que deuen ser doncs, uns 6-7 metres, perquè una persona, o sigui, quan s'hi estiren també els jugadors o quan un porter es llança, des del centre hi arriba, però no és sobrat. I penso, un porter deu fer, doncs, amb el braç estirat, 2 metres i mig, potser fins i tot 3, per tant et diria 16... et diria 35 metres quadrats.
3: Vale, a partir d'aquesta referència ja podem acotar el costat llarg del triangle. Sabent que hi ha marges entre la porteria i on acaba l'àrea petita, podem pensar, vale, doncs si ja sabem que la porteria fa 7, només ens queda saber com què hi ha per una banda i per l'altra de la porteria.
5: I no hi hauria altres referències que podíem fer servir?
1: Sí, perquè hi ha gent que sabia una altra dada, l'àrea del camp sencer, no?
19: Jo sabia que una hectàrea era un camp de futbol, em vol sonar això, l'àrea petita del porter... 25 metres quadrats.
13: És que un camp és molt
20: no,
13: gran,
20: no? No,
13: un camp és una hectàrea. És quasi una hectàrea, no? Sí, clar. Més d'una hectàrea? No, perquè 100% una hectàrea.
3: Vale, perfecte. Ara la dada que ens falta és aquesta distància que hi ha banda i banda de la porteria.
1: Va, va, vinga, va, que ho busco, eh? Un momentet. El costat curt fa 5,5 i el costat llarg 18,5.
3: 18,5, és bèstia, eh? Ningú havia dit això. Però, clar... És que el costat llarg fa 18,5 perquè com que la porteria fa 7, però és que és la porteria fa 7 i té 5 metres per l'esquerra i 5 metres per la dreta fins a arribar a les línies. Per tant, el costat llarg del rectangle de l'àrea petita és molt més gran del que la gent s'imagina, 18 metres aproximadament.
5: Vale, i el fort és que ho acabo de calcular, és que fa 100 metres quadrats d'àrea.
1: No pot ser, no pot ser.
3: Que no, que no, que sí, 18,5 per 5,5... dona 99 i pico.
5: Però la petita.
3: Sí, sí, la petita, la petita. És que, o sigui, mireu ara què us està passant. O sigui, ara que hem calculat i sabem quan és, la vostra intuïció, o sigui, us està dient que no pot ser. I és perquè no tenim referències de les coses com de grans són. De fet, per ara entendre què és això de que l'àrea petita faci 100 metres quadrats, podríeu buscar una cosa coneguda que faci 100 metres quadrats.
5: Un pis.
3: Vale, doncs un pis. L'àrea petita del porter és més gran que els nostres pisos, si vivim en pisos de 70, saps? O sigui, és bèstia, eh?
20: És molt gran, sí. Sí, sí.
3: Molt bèstia.
5: De fet, quan vaig anar a RAC1 a preguntar-los sobre les estimacions, els hi va passar el mateix.
3: Clar, clar, no s'ho creien, eh?
21: Quan es posa medides campo de futbol?
14: Que n'hi ha...
21: Estàs acabant tota la...
14: Sí, sí, sí.
21: Això és The Office versió matemàtica.
6: Correcte.
21: Eh? Posa medides. Medides campo de futbol.
6: Àrea pequeña.
21: Àrea penya, eh? Havies posat. Això ja ens dona...
13: És que n'hi ha lletres, eh? Quants has dit? 100 metres quadrats, eh? Pues, efectivament...
22: 100 metres quadrats? Que no, home, que no.
13: Que sí?
22: La petita, la més petita, no la portaria la següent? No pot ser 100 metres quadrats. Que no. Jo no visc a l'àrea petita. No visc en una àrea petita.
13: Poca broma.
22: Que no, que no.
2: Quan hem dit, doncs, 50 en 18, no? Hem dit això?
13: 550 per 18. Clar, 550 per 18, te'n vas a quasi 100.
2: Sí, sí, 99
13: metres quadrats, eh? Toma, sí, sí. Fins aquí... 40. No, no, para, para, para. Has dit 7.
2: Quina conta? Conta la
13: pas.
21: Però sabeu quant són els metres quadrats? Sabeu quant són? 8 metres quadrats, són 4 per 2. Com pots fer 4 per 2 metres en una àrea petita? 4 per 2 metres.
13: És molt greu. És molt greu, és molt greu.
21: Jo he dit 40 i amb por de passar-me, però clar, no, és que m'he quedat molt curt. Perquè, però la mesura del de l'amplitud sí que era correcta, més o menys, perquè és just a la meitat del punt de penal.
13: Això sí, no, d'amplitud...
21: Està just a la meitat entre el punt de penal i la porteria, i la línia de gol.
13: Sí, d'amplitud, sí, clar,
21: 11,
13: sí.
21: 5,5, llavors era calcular...
13: T'ha faltat l'amplada de la porteria, clar.
21: L'amplada de la porteria,
13: que és molt més.
21: 8 i són 18.
3: Didàcticament, aquesta pregunta i els raonaments que se'n deriven ens porta a veure la importància de crear referències per tenir sentit de la mesura. El més important és anar com obtenint referències en el nostre dia a dia perquè quan un dia vulguem calcular alguna cosa nova puguem utilitzar les referències que ja tenim. I ara, a partir d'ara, doncs ja sabem que l'àrea petita del porter en un camp de futbol gran doncs és de 100 metres quadrats. A vegades tenim desenvolupades aquestes referències de longitud o altres magnituds de volum, per exemple, però la de l'àrea és una cosa que costa. Tenim molt poques referències en general de coses d'àrea. Vale, llavors, aquí el que podem dir és, per estimar bé, bàsicament podríem resumir-ho en seguir tres passos. Primer, està bé fer una primera estimació, encara que sigui equivocada, però per dir, bueno, a veure, d'on parteixo, no? És el que tots vosaltres us heu apuntat en el full de paper, que ara ho podeu tornar a mirar i comparar a veure de quan us heu equivocat, que segur que de molt. Si hi ha algú que l'ha clavat, que ens escrigui, eh? Després l'altra cosa que podem fer és, vale, aquesta estimació així a la babalà, anem-la a centrar una mica. Vaig a buscar dades, vaig a buscar referències reals que jo tingui, coses que s'assemblen o parts d'allò que vull calcular, mesures conegudes, i aquí puc anar fent comparacions i càlculs i puc treure ja una dada que ja no és un número que m'ha sortit per intuïció, sinó que és un número argumentat que em puc haver equivocat amb algunes coses, però ja tindrà un cert sentit. I després, per últim, hi ha la fase aquesta de perfilar l'estimació amb els càlculs i amb les correccions. Quan jo, la meva segona estimació, ja està basada en un argument, després ja puc anar a veure quina part he fet malament o, ah, és que estava content que la porteria mesurava 3,5 i resulta que mesurava 7. Vale, doncs ara recalculo. Llavors així vaig fent com passos que em van acostant a la solució final. Llavors, una cosa xula és el que hem fet aquí, al final buscar-ho i comprovar-ho, perquè això per l'aprenentatge va molt bé, no? De que va contrastant la realitat amb el que jo he anat deduint a poc, però després a la vida real passa que hi ha coses que no les puc acabar comprovant, que m'hauré d'acabar creient la meva estimació. Per tant, contra millor la faci i amb més coses en base, doncs més certesa tindré que allò està bé.
5: Jo és que encara estic amb els 100 metres quadrats i el que m'enduc d'aquí és que seré més benèvol a partir d'ara amb el porter del Barça, amb el Chesney, quan li marquin un gol, perquè déu-n'hi-do l'àrea que ha de cobrir.
20: Mira, doncs jo em quedo amb això. Una pregunta quotidiana pot contenir molta complexitat i molt d'aprenentatge.
3: Exactament, i això són les matemàtiques. Però es necessita una bona gestió, per acompanyar la gent a que dedueixi les coses. Si la pregunta del meu fill li hagués donat la resposta directament, hagués sigut una informació que ara tindria, que segurament ara ja ni recordaria, i que no li hagués generat cap aprenentatge significatiu. De fet, segur que a partir d'ara tots vosaltres us en recordareu sempre de que l'àrea petita del porter mesura el mateix que un pis. I de fet,
20: a mi no se m'oblida, eh?
3: Ja veureu que quan veieu el proper partit de futbol que veieu a la tele o el que sigui, no podreu deixar de pensar en això. I com a mestres, hem de seguir estar atents a totes aquestes petites oportunitats d'aprenentatge que passen a l'aula per poder anar traient suc i construint aprenentatge profunds. I no només els mestres, o sigui, això nosaltres ho tenim molt integrat, però tots vosaltres ho podeu provar a casa, quan feu els deures amb els vostres fills, o a l'oficina, quan esteu resolent alguna cosa de la vostra feina. Vull dir que podem extrapolar això a les nostres vides quotidianes.
20: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
5: l'Albert Saumell
3: i la Laura Morera, qui et recorda que els gols poden decidir partits, però les bones preguntes decideixen aprenentatges.
0: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ei, Anna, escolta, mira, tinc una amiga que se li ha espatllat el consolador. Tu saps si existeix un servei tècnic o alguna cosa semblant?
1: Oi, oh, tant, ara et passo el contacte.
2: Museu Particular, capítol 10. El Consolador.
3: Hola, Àlex.
0: Hola, Anna. Què? Parlem una miqueta del Consolador?
3: Som-hi!
2: Museu Particular.
0: Doncs avui ens tocarà això, parlar del Consolador, i per tant hem de parlar de sexe, així que, Pepe, m'hauràs de posar aquella sintonia del tin-tin, perquè la gent sàpiga que encara potser haurem de posar allò dels dos rombos, que es feia molt abans. Doncs, efectivament, el sexe és inherent a la condició humana en tant que mecanisme que garanteix el manteniment de l'espècie, però alhora és una font inestimable de plaer i, per tant, motor de moltes passions, dèries i invencions per tal de poder-ne tenir, encara que no es disposi, no, doncs de parella, no? I això pot ser, doncs, ja utilitzant el propi cos, no, les mans, fins a objectes, no, o artefactes creats precisament per això, les anomenades joguines sexuals. Clar, si et parlo de joguines sexuals, hi ha com un arquetip, no? És com la mostra o l'exemple, no? Sempre si parlem d'aquest genèric que ens ve al cap, que és aquest consolador, que ja el nom és horrorós, eh? Per altra
1: sí.
0: Banda ja en podem parlar, no? Vull dir, què és això de consolar el què, no? Però que també en podem dir dildo, que això és, ve de l'anglès i ve precisament d'una cançó eròtica del segle XVII, eh? aquest nom, però que també ha acabat fent, doncs, fortuna com un neologisme en moltes altres llengües, i que al final el que està representant és aquest objecte en forma de fal·lus que, doncs, serveix, doncs, per masturbar-se tant vaginalment com a analment, eh? És indistint, tot i que l'arquetip, com et dic, sempre és com aquesta cosa vinculada a no? A les dones, aquest consolador, no? aquesta
1: Ai,
0: consolar,
1: sí.
0: No? De la falta d'un home amb aquesta joguina, no? Tot i això, no? Que sembla que és com una cosa com a molt nova, hem de dir que no, que evidentment de la mateixa manera que el sexe no és pas nou, aquestes joguines sexuals tampoc no ho són, i de fet se'n troben documentades des del paleolític. Fa uns anys científics alemanys de la Universitat de Tübingen van trobar en un jaciment paleolític un objecte d'uns 20 centímetres de llarg, de pedra polida, amb clara forma de fal·lus, que tenia uns 28.000 anys i que se suposa que és com aquest consolador, aquest dildo més antic d'Europa, no? També en el cas de la civilització egípcia, de la civilització grega, es documenten l'ús d'aquestes joguines sexuals, sobretot, com a mínim, es documenten a través de les dones. De fet, a Grècia tenien molta fama, eh, aquests consoladors, aquests dildos de Milet, de la ciutat de Milet o de Millet, no sé ben bé com s'hauria de dir, perquè es feien amb pell de gos i estaven molt ben treballades. Sort que és ràdio això i no podeu veure la cara que acaba de fer l'Anna.
1: Sí, és que ara no m'ho esperava, això.
0: Perquè seria meravellós, però és una llàstima, és el que té la ràdio. Doncs, i de fet, surten retratadíssims, eh, aquests objectes a la comèdia d'Aristòfanes, a Lisístrata, que és una comèdia meravellosa,
1: sí.
0: Que s'han fet pel·lícules i demés, però la comèdia en si ja és meravellosa. I després en museus com l'Hermitage o el Museu de Belles Arts de París es poden veure diversos vasos no, de figures vermelles, no, aquests vasos típics grecs, que expliquen historietes a través d'aquestes figures, on es veu l'ús d'aquests doncs, dildos. No? Estem parlant doncs, això, el segle VI, el segle V, abans de Crist, amb aquesta finalitat, diguéssim, d'oci, no? O de gaudi, però també amb una finalitat, en alguns casos, mèdica, no? Perquè també tant Plató com Hipòcrates parlen de la histèria femenina, no? Que és aquesta cosa, aquesta malaltia o aquesta suposada malaltia, no? Que ells deien que tenien les dones, que es formava dins de l'úter, no? I que el que aquest malestar, no?, que va derivant amb aquestes malalties, i que l'única forma de posar-hi remei era aconseguir l'orgasme de la dona, i que a través del flux vaginal s'expulsés tota aquesta, no?, aquesta mala cosa que hi havia dins, i per això doncs també utilitzaven aquesta mena doncs, de d'estris, no?, i aquesta mena de joguines, no? Passem als romans, perquè també tot té la seva versió amb els romans. En essència seguim sent romans, i també tenim documentats en alguns casos. De fet, ara fa poc, el 2023, es van revisar uns materials d'un el Regne Unit, es van revisar uns materials d'un campament romà del segle II, i una cosa que el 92, quan es va descobrir, se'n deia que era una eina de cosir, o no, una vinculada d'això, doncs ha resultat que no, que és un, que és un dildo fet de fusta, i a més en alguns casos diuen que molt utilitzat, està com a, fins i tot molt gastat, i aleshores van determinar això, doncs, que efectivament també era una joguina sexual. A partir d'aquí, doncs, i al llarg de la història, imaginació al poder, podem trobar fets d'os, no?, d'ivori, de fusta, de fet a la Xina al segle XV eren de fusta que l'alacaven, no?, per tal que fos doncs, més còmode, i li feien doncs, diverses formes, diverses textures, doncs, per poder estimular d'una manera o d'una altra. I és cert que, per exemple, en el cas de l'època medieval, doncs, evidentment, quan s'imposa el cristianisme, algunes pràctiques queden relegades, sobretot perquè al final el que estigmatitza el cristianisme no és tant el sexe pel sexe, per dir alguna cosa, sinó el fet de que no hi hagi reproducció, és a dir, que no hi hagi una finalitat reproductiva al darrere. Per això a vegades en els contextos de l'època medieval i també l'època moderna, la Inquisició i demés, pràctiques com la sodomia, no?, l'homosexualitat o inclús el sexe anal, encara que fos heterosexual, es penalitzaven, o la masturbació es penalitzava pel fet de que se suposava que la llavor es perdia, no?, i aquest era el veritable delicte, no?, que perdre doncs, aquesta llavor, no? Però creus que això els va fer desaparèixer del mapa?
3: Intueixo que no.
0: Doncs fas bé d'intuir que no, perquè com a mínim, no sé això, però en d'altres llocs, però com a mínim a Catalunya no els van fer desaparèixer del mapa, perquè tenim un document meravellós del segle XV, que és anònim, o se suposa que és anònim, però que està escrit en català, i que és un llibre que es diu Speculum al Foder, que és un tractat de sexualitat medieval. És un dels tractats...
3: Per favor, els catalans, amb els seriosos i treballadors que som.
0: Doncs se n'hi ha dit, fins i tot, se n'hi ha arribat a dir el Kama Sutra català.
3: Oh!
0: I com et dic, del segle XV, per tant, no estem parlant de fa 4 dies, sinó que
3: Fantàstic.
0: En aquest cas, sempre al capdavant, doncs com et deia, és un tractat de sexualitat, que parla de totes les postures que et puguis imaginar per fer, que parla també de salut sexual, que parla d'afrodisíacs, hi ha receptes per estimular i de més, i també anomena l'ús d'eines que es poden utilitzar en aquest context, com ara el godomací.
3: Godomací?
0: T'ho dic així, enrotllo un pan ASMR, saps? Perquè...
3: Jo, és que ara m'ha sonat totalment el jugador aquest del Barça, que té un nom molt semblant a això,
0: bueno, sí,
3: però
0: sí.
3: No va per aquí,
0: no,
3: penso,
0: no.
3: Vale.
0: Doncs és això, és precisament un consolador, no? El que passa és que en català doncs, ho podem dir d'aquesta manera, i de fet el term cat és una de les excepcions que recull per dildo, no? El que en anglès pots dir dildo, en català pots dir godomací.
3: Quina meravella.
0: I fins i tot queda com a, no, com a, no sé, com a més seriós, no? Més
3: de... Avui t'has guanyat tant el sou només amb això, de veritat.
0: Doncs és una paraula medieval que deriva de l'àrab, i que segurament el que fa és referència a una ciutat líbia que era molt coneguda pel cuir, pel treball que feien de cuir i de més. De fet, pots trobar, és una tècnica també de treball del cuir, el godomacil. Doncs segurament ja està clar de què estaven fets en aquest cas, aquests consoladors de l'època medieval catalana, que estaven fets segurament doncs, de cuir, però així m'ha pres aquesta paraula fantàstica.
3: Meravellosa,
0: godomací. I molt nostrada, no? A partir d'aquí... Clar, això, diguéssim, és el model analògic, podríem dir, no? Però sempre hi ha aquell pas més enllà, no?, que és aquella cosa de que facin coses, no?, que siguin màquines, no? Aleshores sí que tornem a passar de la revolució industrial, on tot, no?, es tecnifica molt més, i és a partir del segle XIX, quan aquests objectes en part inanimats comencen a fer coses, que és vibrar, bàsicament, no? Perquè potser diem consolador, però també en podem dir vibrador a vegades, no? I acaba sent semblant. Doncs això és perquè precisament al segle XIX es reprèn amb força la idea aquesta de la histèria femenina, de que totes les dones estàveu boges, sí, perquè no per dins ja teníeu aquesta, no, aquest humor que en deien que us feia tornar boig, o boja en aquest cas, i que l'única forma era doncs aquesta, la de masturbar la pacient, perquè això ho havien de fer els metges fins que arribés a l'orgasme i podés expulsar doncs tot aquest malestar que tenia dins. Però clar, què passava? Que es cansaven aquests pobres metges.
3: És una feinada física insuportable.
0: N'hi va haver un, no, que es deia el Joseph Mortimer Granville, que va dir, bueno, potser podem inventar alguna cosa, no? I aleshores va ser, o amb ell se li reconeix, que pel 1880, aquesta primera patent d'aquest vibrador que feia tota aquesta feina, al principi només a les clíniques, no hi havia, i de fet, però ell, quan va saber que allò no s'estava fent servir per fins estrictament mèdics, va ser el primer de renegar de la seva invenció, però ja estava, ja era tard, no? I el 1902 ja van començar a sortir alguns vibradors comercials, és a dir, ja no havies d'anar a la consulta del metge, sinó que ja el tractament, entre cometes, te'l podies fer a casa, però sobretot el canvi es donarà, seguirà sent un objecte mèdic, és a dir, al final, en aquest cas, el vibrador comercial que et deia el 1902, es ven com un electrodomèstic més. Uh-huh. I de fet, aquesta electrificació d'aquest electrodomèstic va arribar abans que molts altres, com la planxa o com, no, com la rentadora, per dir alguna cosa. No? Però a partir del 1952, l'Associació Americana de Psiquiatria diu que la histèria femenina, o sigui, diu el que tothom, bueno, tothom sabia, vull dir, diu el que és veritat, que és que la histèria femenina és una idiotada, no? I que no és, que és una no és pas una malaltia, sinó que és un mite. Per tant, ja, diguéssim, allò ja no tractava res, no? I aleshores sí que ja comença a desenvolupar-se també conjuntament, amb la proliferació de les pel·lícules pornogràfiques, no? I una miqueta l'alliberament d'alguns sectors de la societat, que comença doncs a veure's com a tal, com una joguina sexual, no? Fins avui, que és un, no? Un objecte, diguéssim, no diria quotidià, és a dir, quotidià, perquè
3: hi és
0: en moltes cases, sí, sí, efectivament, no? Tot i això segueix havent-hi, no? un cert tabú, no? Encara no, poder no s'expressa o no expressem amb la claredat que poder expressar amb altres coses, no? Si tenim o utilitzem aquesta mena de joguines, i de fet fins al punt de que hi ha diversos llocs al món encara avui que estan prohibides aquestes joguines, no? Que no pots tenir un dildo a casa. Per exemple, alguns països islàmics, com l'Aràbia Saudita o els Emirats Àrabs. A Tailàndia no es poden comprar ni vendre, per tant, no? És una miqueta com il·legal, no? Com si fos una droga. Les Maldives també estan prohibits. I també alguns estats d'Estats Units, com per exemple Alabama, Mississippi o Texas, tenen lleis que limiten, o sigui, tenen lleis contra l'obscenitat que limiten, persegueixen o prohibeixen que la tinença o la venda de joguines sexuals, no? Per exemple, en el cas de Texas hi ha una llei del 1973 que estableix que no es poden tenir més de 6 joguines sexuals, d'acord? I encara menys fer-ne ostentació, ensenyar-les, a més no pots anar no, amb una titola de goma pel carrer, perquè doncs això et poden detenir, no? I aleshores es creen paradoxes molt boges, com que en aquest mateix estat de Texas no tens un límit d'armes que puguis tenir a casa, o sigui, no pots tenir 6 tites de goma. O sigui, no en pots tenir 7 tites, perquè només en pots tenir 6.
3: Però pots tenir 17 escopetes.
0: Exacte, però pots tenir no, 40 revòlvers, que no passarà absolutament res. No? I, de fet, hi ha hagut diverses protestes en aquest sentit.
3: Ah, sí? No hi vam anar?
0: Sí, perquè el 2015, per exemple, a Texas es va aprovar una llei que el que feia era que permetia anar armat, que evidentment els majors de 21 anys que tinguessin llicència d'armes, que allà pot ser qualsevol, bàsicament, poder anar armat dins dels campus universitaris, inclús dins de les classes.
3: Però
0: evidentment el que no podies fer és portar una joguina sexual, no? Aleshores, per protestar contra aquesta llei de les armes, va néixer un col·lectiu d'estudiants que es feien dir cocs, no glocs, és a dir, tites, no glocs. Glocs és una marca de pistoles, per tant, tites, no pistoles, que la forma de protestar que tenien era evidenciar aquesta estupidesa del sistema I el que van fer va ser, van repartir més de 4.000 dildos, no? 4.000 tites de goma, i protestaven ensenyant aquestes tites de goma, la gent se les penjava a la motxilla, les anava passejant, per tal doncs, d'evidenciar aquesta, no? aquesta incongruència del sistema de poder portar una arma dins d'una classe universitària però no poder portar una titola de goma.
3: És ben bé que si en algú són bons els americans en fer eslògans, eh? A veure, torna-me'l a dir.
0: Cocks, not clocks.

0: Avui em permetràs que parli del que em doni la gana sobre sexe i art?
1: Home,
0: perquè, clar, no ho hem fet mai tu i jo junts res. Ara això ara sona com que es pot llegir de moltes maneres.
1: Torna a posar la musiqueta aquella dels dos rondes, sisplau.
0: No, t'anava a dir que no hem fet mai cap projecte ni ens hem muntat mai cap història així relacionada amb el sexe. Llavors, quan vam muntar...
1: Vols que passegem titoles de goma?
0: Doncs m'ha semblat meravellosa la companya, què vols que et digui? No, però vaig pensar, quan vam muntar aquest capítol, aquesta secció sobre el consolador, i pensava, vale, ara és la meva per deixar anar tot el que no he explicat sobre art i sexe. Per tant, a vegades m'allunyaré una mica el consolador, però sí que m'ho perdonaràs.
1: I tant.
0: Hem començat amb Sex, una cançó de la gran Madonna que pertany a l'àlbum Rebel Heart del 2015. Però recomanarem molt més fort un àlbum que es diu Eròtica, de l'any 92. L'any 92 només van passar coses bones, com el nostre naixement i el naixement d'Eròtica, perquè Eròtica va ser, és que això, aquestes coses tan magnífiques ja no es fan. Va ser un àlbum que es va acompanyar d'un llibre de fotografies que es deia Sex, també. Llavors, era la Madonna amb unes imatges molt explícites que van revolucionar el món, i vaja, si busqueu algunes imatges sobre aquest llibre, va ser una cosa brutal. Realment és un àlbum molt conceptual sobre el sexe i l'amor. Hi ha pop, hi ha dance, i ella, una cosa que li encanta, genera un alter ego dins d'aquest àlbum, però també hi ha una altra cara de l'amor, que és o de les relacions del sexe, que és molt més dura, i són les cançons en les quals ella parla dels amics que ha perdut a causa de la sida, no? En qualsevol cas, Eròtica va ser el primer àlbum de Madonna, perquè després tornaria a passar, que li van posar l'etiqueta de Parental Advisory, no? Com d'alerta als teus fills si escolten això, igual que ara l'Spotify té aquesta lletreta, la E, per al contingut explícit, doncs Sex, que realment crec que sí que la necessitava, també tenia aquest avís. I com tu deies abans, que encara hi ha països que prohibeixen dildos, Eròtica va ser prohibida a Xina, per exemple, no? No es podia comprar, no? Havent començat amb Madonna, me'n veieu un altre projecte que es pot veure actualment al MACBA, que es va fer durant els anys 2006-2009, que el va fer la Mireia Sallarès, i que es diu Les Muertes Chiquites. Ara està exposat allí. És una projecció que s'acompanya de moltes altres coses. Això també es volen del MACBA, que tenen la projecció allí sempre posada i té unes hores, com si fos un petit cine. Em sembla valent per part seva. En qualsevol cas, què va fer l'artista en aquest cas? Doncs va fer un viatge per Mèxic amb un cartell de neó de color rosa molt xulo que posava Les Muertes Chiquites. Llavors, això que a Mèxic a l'orgasme li diuen la muerte chiquita, no? Perquè és com aquest punt que ensec palmes i tornes a reviure molt més fantàstic, no? Llavors, què fa la Mireia Sallarès? Entrevista 30 dones de diferent condició, origen, edat, creences, etc., i els hi pregunta pel plaer sexual. Llavors, el que fa la Mireia Sallarès en realitat no és només un tema de documentació i de curiositat, sinó que el que està fent és posar a la vista algo que és molt privat, com és la sexualitat, no? Tu mateix has dit que encara ens fa una mica de recança parlar de certes coses, i és veritat, nosaltres som millennials i sí que en parlem, però tampoc és una cosa que parlis com de parlar, jo què sé, de com es fan uns canelons. Llavors, Les Muertes Chiquites ha sigut un premi, un projecte molt premiat, que podeu visitar al MACBA, però a mi el que m'agrada de Les Muertes Chiquites precisament és això, que posa en un espai museu, en un espai centre d'art, en un espai públic, algo que es fa privat, perquè sempre quan les coses són privades són una mica més complicades, no? Què vull dir que són més complicades? Que si no en parlem, no sabem. Si no sabem, tenim dubtes. Si tenim dubtes, no sabem si està bé o està malament. Llavors, que tot això es comenci a relaxar una mica i se'n facin projectes artístics, doncs a mi em sembla fantàstic. No obstant això, sí que hi va haver una... M'ha agradat molt abans quan has dit eina, una joguina sexual, una eina sexual, que sí que va fer que de cop i volta tot el país parlés d'aquesta joguina sexual fa 4 dies d'això, i va ser el famós Satisfyer. Que el Satisfyer realment no és un vibrador, és un succionador, és a dir, el que fa és succionar. I sí que va aconseguir que es parlés molt d'això, es van regalar molts Satisfyers, i he trobat una dada que m'ha deixat morta, que és que l'any 2019, en comparació amb el 2018, les ventes de Satisfyers van pujar un 440%. Menys mal que l'any següent va ser la pandèmia i tothom ja en tenia un, perquè si no, com ho haguéssim fet?
1: S'hagués col·lapsat.
0: Fort, fort, fort, sí, sí. En qualsevol cas, el Satisfyer es calcula que necessites 2 minuts per arribar a la muerte chiquita, per arribar a l'orgasme. Llavors, clar, això és com màgia, pura, dura i absoluta, no? I tot el que el 2019, 20, 21 semblava que seria el nou amàs i tothom volia un Satisfyer i no donaven a l'abast a fer-ne, el que estan dient ara moltes sexòlogues és que alerta, perquè si el teu cos s'habitua a aquest tipus d'orgasme, després, si has d'arribar a l'orgasme d'una manera més analògica, amb més temps, més manual o menys destresa,
1: o amb algú més sapastre,
0: o amb algú més sapastre,
1: que és molt possible,
0: doncs serà molt difícil. Llavors, jo com a senyora molt analògica que sóc, que ja ho saps tu, alerta amb la tecnologia, perquè bàsicament ho vaig llegir així tal qual, el que diu és que el cos el que es fa és es fa mandrós. Llavors, doncs, per què m'he d'esforçar si ja hi ha una màquina?
1: S'habitua.
0: Exacte. Potser li hauríem de fotre la culpa al Mortimer, que era aquell senyor que explicaves tu, que es va inventar el catxarro aquest perquè les senyores histèriques deixessin d'estar histèriques. Si les persones que ens escolten volen conèixer més tota aquesta aventura del doctor Mortimer, hi ha una pel·lícula que es va fer l'any 2011 que explica una mica com va ser aquest procés. A mi em sembla una pel·lícula tirant a justeta, no t'enganyaré.
1: Sí, jo no l'he anomenat precisament perquè... Sí, no. Bueno, sí
0: ho havíem de fer, parlant d'això, ho havíem de fer... Bueno, és allò típic de diumenge a la tarda, una mica de comedieta, una mica d'història d'humor...
1: S'aprofita una miqueta del tema, no? I una miqueta d'aquesta al·licient, no? Va, d'això tothom la voldrà veure, però bueno.
0: És que jo recordo com la van vendre aquesta pel·lícula i jo vaig caure i vaig pensar, uou, que interessant. Després la veus i dius, ai... Pues justet, justet. Però en qualsevol cas, la deixem anar. Clar, al final la histèria, jo una cosa que volia dir molt fort, era algo que uns senyors deien que era. És a dir, és un constructe fet des d'allò masculí, no? Llavors, per criticar una mica tot el saber senyoro, et porto una performance que es va dur a terme el gener del 2024 a l'Art Santa Mònica, que la va dirigir l'Helena Frag, que és una artista que viu i treballa a Barcelona, i que la performance es deia El saber senyoro me come el coño. Llavors, a mi em costava molt explicar què va ser El saber senyoro me come el coño, llavors el que he fet és literalment agafar el text i te'l llegiré, ¿vale?
1: Molt bé.
0: Perquè a més és que crec que s'entén molt bé. Diu... El saber senyoro és aquell saber que, si no surt d'un senyorot, no val. Són totes aquelles coses que saben els senyorots i que tu no saps. Tu saps cosetes, però no és el mateix. Són tots aquells gestos, actituds, maneres de transmetre i mirades que ocupen tot l'espai i travessen tots els discursos. Aquests senyorots compten amb tota la seguretat que tu ni somies i poden ser experts en qualsevol àrea del coneixement. Però no et preocupis, per rajar sobre el saber senyoro hem muntat una taula camilla a la qual hem anomenat Grup Jordi Hurtado. Un nom estratègic i mutant, com mutants són els nostres cossos. Courem els sabers al voltant del braser a través de la paraula compartida. El saber senyoro, me come el coño, és un espai obert per pensar a través de la paraula, dita i col·lectiva, tot allò que té a veure amb els sabers dominants. Així mateix, també provarem d'esbrinar com es poden construir uns altres saber. A què s'ha entès?
1: Estupendament.
0: Jo trobo que és meravellós que al final aquesta performance del saber senyoro me come el coño és el que fem les amigues quan quedem sense tios, que és començar a rajar de tot allò que t'han explicat els homes i els jefes per ser homes i ser jefes. Però bé, em va semblar meravellós que això es fes dins d'un espai com Arts Santa Mònica i que dignifiquéssim aquests espais, no?, per rajar d'aquest tipus de coneixement patriarcal, no?, que és el que també va dur a terme o el que va sostenir la idea de histèria. Que perquè ho sàpiguis, que això també ho vaig trobar i em vaig quedar loca, com molt bé t'ho has explicat abans, la histèria deien que estava a l'úter, llavors que era com algo que es anava movent i vam descobrir, amb la meva amiga Judit, que és psicòloga, que per tractar de la histèria, sobretot a l'època clàssica, el que havies de fer era...

És tan maga aquesta cançó, Àlex. És Adore You, de la Miley Cyrus. La va llançar l'any 2013. És una balada. I si... bueno, jo vull pensar que és una balada cap a ella mateixa. Oficialment és una balada cap a un amant, una cançó d'amor cap a un amant, però si tu mires el videoclip, que és el que m'interessa d'aquesta cançó, apareix ella mateixa autogravant-se, fent-se com una mena, no, de vídeo d'aquests caseros eròtics. Està dins d'un llit, està amb roba d'aquesta color carn, típica de la Miley Cyrus, que depèn del plànol, bueno, pues sembla que estigui com despullada, i el que va fent doncs és acariciant-se, és tocant-se, i evidentment el que deixa entreveure és que s'està masturbant. I a part de que la cançó és molt maca i ella canta espectacular, en aquesta època està bé com una regadera, però no deixa de ser un artista, és un moment aquest de la masturbació que es fa supermaco, no? No es fa com res vergonyós ni vulgar. Llavors, encara que la cançó oficialment la canta un amant, jo vull pensar que se la dedica ella mateixa, que és el que hem vist al final que ha fet amb la seva última discografia, cantar-se cançons d'amor cap a ella mateixa, i també una mica em serveix com per reivindicar el plaer un mateix, perquè sempre hem pensat, i tu i jo som millennials i ens ha passat, vull dir, no som de l'època de Franco, tu i jo, sembla com aquesta cosa que el sexe és allò que has de compartir amb un altre i que hi ha d'haver un coit, hi ha d'haver una penetració. El sexe són tantíssimes altres coses que, vaja, que són incomptables, i una que jo trobo que és meravellosa és aquesta capacitat que tenim de fer-nos plaer a nosaltres mateixes.

0: Però cara de bo, que és per una amiga.
1: Museu particular. Guió i locució Anna Maria Endevert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No sé quan miraràs aquest vídeo, però segur que el mires perquè te'l trobes al carrete. T'estimo molt.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're unbelievable.
1: Todas tus amigas son tan lindas, son tan frágiles, tan